Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa

0: Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Tot seguit analitzarem aquesta situació amb Rashid Karum, economista i consultor en estratègia empresarial. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental, davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, en una edició on hi ha hagut més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Volem saber com se circula, però, a aquesta hora la xarxa viària catalana, connectant amb el RAC i amb en Vicenç Llorca. Molt bon dia, Vicenç.
1: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la A2 a l'altura de Sant Feliu. La P7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fan amb un servei d'autobusos alternatiu per treballs de manteniment a la via. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens l'acosta com cada dia. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, comencem una setmana que ha de ser de ple estiu i ja veurem si arribem a temperatures rècord, tot indica que sí, i per tant suarem la cansalada al llarg de les properes jornades. De fet, comença ja aquest dilluns amb un ambient que és molt suau, a molts indrets de la costa, ja per sobre dels 20 graus. I de núvols aquest matí, ben poquets, algun de prim i poca cosa més, també alguna boirina ha tocat el cap de Creus. Pel que fa aquesta tarda, alguns núvols creixeran al Pirineu Lleidatà, també al voltant del Principat d'Andorra, però serà difícil que arribin a deixar tempestes aquestes nuvolades. A la resta del país, un cel ben clar i una temperatura com la d'ahir. Per tant, a Ponent, fregant els 35 graus, però molts indrets del país al voltant dels 30 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva. El que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més detalls Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administrativa.

0: educatius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
1: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
0: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
3: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
2: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
4: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
5: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Mentrestant, i pel que fa a l'esfera política catalana, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, defensa l'acord per a l'aprovació dels pressupostos signat amb Salvador Illa. Al seu torn, des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama a Junts que ajudi a aprovar un nou model de finançament. Ho ha dit en declaracions a La Vanguardia i ens ho explica la Norma Lebrero.
6: Els socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional.
7: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals.
6: Un cop de mà que hauria de ser necessari, segons el PSC, també per acordar un nou model de finançament.
8: Junts és un partit important del país i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i decidissin que quan es tracta de sumar en favor de Catalunya volguessin formar part de la solució i no part del problema. No? A mi aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya.
6: Els socialistes han defensat l'acord de pressupostos per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir.
9: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries, partint de Barcelona.
6: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament a principis de juliol.
2: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí, a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
10: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Doncs ho sentíem, Catalunya crea feina, però al mateix temps les empreses estan retallant com no veiem des del 2021. Què explica aquesta paradoxa? Hi ha algun moviment de fons en el model productiu? Ho analitzem tot seguit amb l'economista Rashid Karum. Ell és consultor en estratègia empresarial, anàlisi econòmica i optimització de costos. Senyor Karum, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, molt bon dia, encantat.
2: Estem en rècord d'ocupació, ho explicàvem ara, però els ERO's no paren de créixer. Quin és, segons el seu entendre, el factor de fons que explica aquesta paradoxa?
11: Hi ha diversos factors. Un dels més importants és que està ben com un trasbàs, no? Basat en la productivitat. Hi ha molts canvis, sobretot amb intel·ligència artificial, que afecten a molts sectors, també a l'industrial, i feines de poc valor, diguéssim, o fàcilment automatitzables, s'estan substituint per processos automàtics. Llavors, hi haurà d'haver com una transformació d'aquests treballadors cap a altres àrees que puguin ser més productives, o altres sectors, com el sector serveis.
2: Moltes d'aquestes retallades, després parlarem en tot cas del sector serveis, però moltes d'aquestes retallades de plantilla també s'atribueixen a decisions estratègiques de multinacionals. Què creu vostè que pesa més en aquestes decisions? Que els hi surt massa car produir aquí? Que no veuen clar el futur? O que estan deslocalitzant part de la seva feina cap a altres països?
11: Home, hem de tenir clar que nosaltres vivim en un entorn global en el qual competim amb tot el món, i aquestes empreses, o moltes d'elles, són mundials. Llavors, Catalunya ha de ser atractiva per poder retenir aquests llocs de treball aquí. I això afecta a molts actors, no només als polítics, sinó també a altres condicions, com per exemple els costos de producció, on l'energia, el preu de l'energia augmenta, o, per exemple, doncs, també s'han de generar seguretat jurídica, menys burocràcia, agilitat, no? Fer competitiu tot l'entorn a Catalunya.
2: Apuntava vostè abans, parlava del sector serveis. Catalunya està substituint ocupació industrial de valor afegit per llocs de treball, això, més temporals i menys qualificats, com podria ser el del sector serveis. Quines conseqüències pot tenir això a mitjà termini per al teixit productiu i per als mateixos salaris?
11: Bueno, la primera conseqüència és que els números no es veuran realment, o no serà una conseqüència molt òbvia, perquè semblarà com que el treball es manté igual. Però sí que el traslladar llocs de treball cap a sectors menys productius, diguéssim, doncs tindrem una pèrdua tant en la recaudació d'impostos com en del benestar del conjunt de la societat. Al final són feines menys productives, menys automatitzables, com per exemple l'hostaleria, que estan molt bé, però hi ha d'haver una estratègia de país que també ens ajudi doncs, a triar quins sectors volem que siguin els estratègics per a Catalunya.
2: Acabo ja amb una darrera pregunta, senyor Carrum. Si Catalunya vol evitar perdre això que dèiem, més indústria i continuar generant ocupació de qualitat, quina creu que és l'estratègia que hauria d'activar-se ara mateix?
11: Bueno, hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
2: Doncs Rashid Carrum, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé. Gràcies per les explicacions.
11: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Més coses. La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
12: Tots els marroquís globen.
13: Ens treuen treballs.
14: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
15: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
16: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
17: Una soledat, la gent gran.
18: Són gent que roben.
19: Paràcim, marimats, no estic solo.
20: Terroristes.
21: Ve a menjar matant.
22: Tot això és odi. Aturem-lo.
23: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
24: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
23: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
2: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, 2 persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
25: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de Feminicis de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona va resultar ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb aquests fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar investint el vehicle policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. Us ho hem dit amb titulars, l'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més apleguistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Els detalls ens els apropa ara Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
0: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
1: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs anava batzegades, no? Que ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
0: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
2: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i en Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putell, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
3: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
18: Why you love me so much? Why you do that to me?
20: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
18: An incredible emotions.
2: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà pública aquest migdia la llista dels 26 convocats per al Mundial. S'espera que entre els escollits hi hagi molts jugadors del Barça. A banda de fixes com Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres, també podrien entrar-hi Joan Garcia, Gavi, Gerard Martín i Eric Garcia, i jugadors catalans com Cucurella, David Raya, Mingueza i Marc Pubill. I el Vilassana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el Generali Palau amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Luchi Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent, al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de tres. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 les activitats que s'han dut a terme entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fer créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre les ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que el tenim per molts anys i només animo al Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
2: I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Ludivers a Girona. Aquest esdeveniment es defineix com el festival de les cultures de la imaginació dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la joguina i el joc. Tot un univers de propostes que giren entorn la imaginació, la creativitat, la diversió, l'aprenentatge i el coneixement.
5: La xarxa de comunicació local.
7: Tots els marroquins roben.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 25 de maig. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP, justament, apunta cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Vivoa tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: Quan passen 4 minuts de 2:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit i obrim plana pendents de l'operació, justament de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, ara mateix, justament en aquesta via, a l'AP7, un accident obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà, en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla també un carril, també en sentit sud. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara sí, temps pel temps, comencem una setmana que s'espera que sigui de ple estiu amb possibles temperatures rècord. A aquesta hora, de fet, ja hi ha termòmetres per sobre dels 20 graus. De cara a la tarda, hi haurà 4 núvols que poden enterbolir el cel al Pirineu Lleidatà i a tocar d'Andorra. Però, en general, destacarà una calor més pròpia de l'estiu que no pas del temps que estem ara. A Ponent es poden fregar, fixeu-vos, els 35 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada amb el temps i ara sí entrem ja de ple en matèria explicant-vos que el govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà, diu, més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que han de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més prou a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la festa de la Rosa a Granollers.
4: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero, per aquest cas que us expliquem, van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
5: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Preocupació, mentrestant, al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO s'ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
7: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions fa només uns instants, aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum diu que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i per contra continuïn generant ocupació de qualitat ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: I quan falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí, també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per just d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: Tots els marroquís globen.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat, la gent gran.
15: Són gent que roben.
16: Sí, marimats.
17: Estic solo.
18: Terroristes.
19: Matant.
20: Tot això és odi. Aturem-lo.
21: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
22: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
21: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba. Una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de la Plec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un vehicle que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Unió de Pagesos demana més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents i també insisteixen a la pagesia afectada de la importància de denunciar aquests robatoris. Ens ho explica en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
16: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pocs recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no trigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
15: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem amb Jordi González, ell és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa, deia, fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
17: Bueno, dir que ningú es queda desconnectat seria una mica agosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la veritat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa, i tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes, un 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores, I el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient, no? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
0: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria, en tot cas, és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè, és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que, evidentment, no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu?
17: Sí, sí, just és aquesta. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit a quin refugi on et quedaràs, doncs també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, doncs que tingués la capacitat de contactar amb el 112.
0: Una última pregunta. En una situació d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Com funciona exactament i què resol? Explica'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
17: A veure, resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. No hi ha, si estem a una població, tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya, és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg, és una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
17: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Nou minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les 3 jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació, assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
18: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia anava batzegades, no? Que ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
15: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martínez Gueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Haio Post-Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kyle Kuric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que el tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que també s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cap de setmana ha obert una nova crisi a l'execució

0: amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
1: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
0: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlarem en uns minuts amb Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un espot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Dels esports destaquem que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers. 8 i 4, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, precisament un accident ara mateix en aquesta mateixa via a l'AP7 obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà en sentit sud amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès en aquesta mateixa AP7 a causa d'una incidència, també en sentit sud, i que deixa 5 quilòmetres de retenció. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el Servei de Trens de Ferrocarrils de la Generalitat, entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur, es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara repassem el temps, ho fem com sempre, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Ens explica un temps d'estiu, quan encara falta un mes per al solstici. Lluís Miquel, molt bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, queden ben bé 25 dies perquè arribi el solstici d'estiu, perquè arribi oficialment l'estiu astronòmic, però les temperatures són de rigorós estiu ja, i des de fa 4 o 5 dies. I atenció, perquè avui no afluixa ni gota aquesta calor. De fet, ja a aquesta hora la temperatura s'està espavilant de seguida, ni tan sols fa fred a les valls del Pirineu, on també a hores d'ara va pujant de seguida aquesta temperatura, i el sol és ben present en aquests moments a tot el país, ni tan sols amb boires o núvols que puguin fer ombra. Aquesta tarda algun nuvolet creixerà cap al Pirineu, sobretot al Lleidatà, no gaire importants, no tindran esma com per deixar xàfecs, i per tant moltes hores de sol, moltes hores de sol picunador i moltes hores de calor. I és que aquesta tarda estarem, si fa no fa, com els últims dies, de 30 a 35 graus a més de la meitat del territori català. També aquesta tarda una mica més de vent, sobretot tossut a les comarques de Lleida. I Helena, atenció, perquè aquesta setmana parlarem d'una calor històrica. Segons les previsions, a partir del dimecres farà una calor de rigorós, molt rigorós estiu. I n'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé

0: 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
1: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
3: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
4: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
5: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: I quan són les 8:10, també us expliquem avui que hi ha preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, o sigui, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
6: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions aquí al Notícies en Xarxa fa uns instants de l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i per contra es continuï generant ocupació de qualitat ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
7: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
8: Tots els marroquins roben.
9: Ens treuen treballs.
10: Com a trans, et veuen com un monstre.
11: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
12: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
13: Una soledat, la gent gran.
14: Són gent que roben.
15: Sí, marimatge.
16: Estic solo.
17: Terroristes.
18: Matant.
19: Tot això és odi. Aturem-lo.
20: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
21: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
20: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Aquest cap de setmana han tornat a Barcelona una vintena d'activistes de la flotilla Global Sumut després de ser interceptats per Israel en aigües internacionals. Han denunciat violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlem tot seguit amb Pau Pérez, ell és portaveu i voluntari de la Global Sumut Flotilla i és també un dels activistes interceptats per l'exèrcit Israel, com us dèiem, en aquestes aigües internacionals. Pau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
22: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Les denúncies que heu fet públiques són molt greus. Parleu de violència física, d'agressions sexuals, detencions en contenidors. De fet, amb una nota de premsa que heu fet pública fa poca estona, que acabem de fet d'arribar, parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica, de greus traumes físics i psicològics, en fi, el que apuntàvem. I a més, desglosseu tot un seguit de persones, de nous testimonis que han estat víctimes de totes aquestes no sé com qualificar-les, Pau. No sé com ho has viscut tu a nivell personal. Em sembla que no cal afegir gran cosa més, Pau, Sembla que no tenim aquesta trucada a punt. Intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Anem a explicar-vos més coses interessants d'avui, que som dilluns i que passen ara mateix 16 minuts de les 8 en punt del matí. Cap de setmana, deia, especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a la 2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme, que a més ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobús. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona ha resultat ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb els fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i van demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar el vehicle embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. I Unió de Pagesos demana més coordinació de cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents, però també insisteixen a la pagesia afectada per aquests robatoris de la importància de denunciar-los. Ens ho explica Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
14: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
15: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pels recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
14: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet orientat a l'ús pràctic que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa amb Jordi González, que és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112.
16: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. I quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient el mapa la ubicació exacta.
0: Ara sí, reemprenem. Hem pogut recuperar l'entrevista amb Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la flotilla i un dels activistes, dèiem, interceptats per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Pau, molt bon dia i gràcies per atendre'ns, deia.
17: Hola, merci, gràcies i perdoneu.
0: Cap problema. Les denúncies que heu fet públiques explicava que són molt greus. Parleu de violència física, agressions sexuals, detencions en contenidors. Fèieu pública fa pocs instants una nota de premsa que hem rebut que parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica. Greus traumes físics, psicològics, en fi, una sèrie d'aberracions que no tenen nom. No sé com ho has viscut tu personalment, Pau. Què diries? Com estàs? Quins són els ànims?
22: Bueno, estic bé, jo per sort estic bé, estic recuperant-me encara. Han sigut uns dies molt durs i jo diria que tothom que ha passat per la flotilla i per aquest segrest ha patit tortures de diferent intensitat. Jo, per sort, tortures físiques en vaig rebre poques. Vaig rebre cops a les costelles que les tinc molt adolorides, però no tinc cap traumatisme, però tinc companys que amb el nas trencat, amb pneumotòrax, amb canells trencats, han patit agressions sexuals. Llavors, jo crec que la paraula adequada és tortura, o sigui, jo crec que hem patit tortures sistemàtiques i hem tingut, diguem-ne, l'experiència de viure com a palestins i ser torturats com a palestins durant 3 dies. Nosaltres hem pogut viure l'experiència i sortir-ne vius, però ser molt conscients de que el que nosaltres hem viscut durant 3 dies, els palestins porten 8 dècades vivint aquestes tortures i aquests segrestos en el seu propi territori.
0: Pau, l'ONU s'ha mostrat consternada també pels fets i ha reclamat rendició de comptes a Israel després d'aquestes denúncies, però, en canvi, acuseu la Unió Europea de no haver mogut un dit per la flotilla. Què li demaneu que faci ara de manera immediata i concreta o què denuncieu, en tot cas, per part de la Unió?
22: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Veient com una potència no europea segrestava a 500 quilòmetres o a 1.000 quilòmetres de les seves costes ciutadans dels seus països, no ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel, perquè creiem que és evident que amb aquest tipus d'estats no pots tenir ninguna relació perquè no respecten cap dret internacional, ni respecten la vida humana, ni dels palestins, ni de cap ciutadà del món, com s'ha pogut demostrar ara.
0: I acabo, Pau, tampoc esteu massa contents amb el paper que en tot això ha jugat el govern espanyol i per acabar-ho d'adobar, veiem també aquest cap de setmana la imatge de l'Ersainz a Bilbao carregant contra alguns dels membres de la flotilla i familiars. Tampoc s'acaba d'entendre massa. Què li demaneu explícitament al govern Sánchez que faci ara?
22: Bueno, el govern Sánchez, diguem-ne que té dos cares, no? Té la cara de mediàtica, que sí que fa moltes declaracions a favor de Palestina, no? I en contra d'Israel. Però els demanem accions de trencament, d'aïllament, de no tenir cap tipus de relació amb nosaltres. De fet, jo, per exemple, soc bomber, sí que vaig veure que la meva superior, diguem-ne, la Núria Parlon, la consellera d'Interior, va fer un tuit demanant el meu alliberament, però jo no he rebut cap missatge personal d'aviam com està, com estic, si necessito alguna cosa. Llavors, crec que és el manual clàssic del PSC de cara a la galeria del PSC i del PSOE, de cara a la galeria fer moltes declaracions, però després a l'hora de la veritat no fa absolutament res. No? Llavors els demanem això, que trenquin totes les relacions amb aquest estat que no respecta la vida de la resta de ciutadans del món.
0: Pau Pérez, benvingut a casa. Ens n'alegrem d'haver-vos com a mínim bé íntegrament. Gràcies, que vagi molt bé. Molta sort.
22: Moltes gràcies.

0: 5 minuts per arribar a 9:15. Abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser, però, sens dubte, la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
0: Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tots los malos.
6: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
7: Ona Malgrat. Una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació, en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
3: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
1: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i a impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: També us ho destacàvem en el sumari. El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge, l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
9: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'Ero encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: En declaracions aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuï generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Avui també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui mateix també una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de Maite Polo.
10: Tots els marroquins globen.
11: Ens treuen treballs.
12: Com a trans, et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
15: Una soledat, la gent gran.
16: Són gent que arruben.
17: Parassi, marimatxo.
18: Estic solo.
19: Terroristes.
20: Ja matant.
21: Tot això és odi. Aturem-lo.
22: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
23: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
22: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. De fet, asseguren haver patit tortures. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
3: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla, entre dos grups de persones al metro de Barcelona a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. La matinada de diumenge va passar això. A conseqüència de l'incident, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la batussa que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels fets, els efectius policials, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions. No és l'únic succés, deia, destacat d'aquest cap de setmana. La policia també investiga una possible agressió sexual la nit de dissabte, però en aquest cas a Lleida, en el marc dels actes nocturns de l'Aplec del Caragol, i una agressió amb arma de foc a Calafell en una zona d'oci nocturn. Al seu torn, a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís a les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. I el Servei Català de Trànsit demana prudència avui en plena operació tornada a l'àrea metropolitana pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua, en què s'espera el desplaçament de prop de 600.000 vehicles. Tot plegat després d'uns dies especialment tràgics a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. Un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir, recordem-ho, la Quim, una dona trans, assassinada presumptament per la seva exparella dimarts passat. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
16: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de Feminicis de Catalunya, que el fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
1: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això, fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, amb Jordi González, director de Tecnologia i d'Innovació del Cat 112.
17: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
1: Polèmica a Sant Cugat del Vallès pel rodatge d'una pel·lícula en un entorn afectat per les restriccions a causa de la pesta porcina. Es tracta d'un film protagonitzat per Russell Crowe que ha aixecat queixes dels veïns i representants de l'Ajuntament que lamenten l'obertura de la natura per activitats econòmiques mentre que les de l'oci continuen restringides. Ens aporta més detalls Sergio Morales de Cugat Media.
18: El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Rovira. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquests bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, el Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana. Doncs on han patit també calor i de valent, tot i que se l'han fet passar, és a l'Aplec del Cargol. I ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta també per als visitants que mai. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000, ara ho dic bé, 200.000 assistents. Ens n'apropa els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
19: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Que ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
5: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
1: Anem encarant la recta final del Notícies en Xarxa i ara toca els esports, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
20: Bon dia.
1: El Barça, que ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida davant el Lió.
20: Sí, tot just 24 hores després d'aixecar el títol a Oslo, les jugadores blaugranes van continuar la festa amb una gran celebració a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona davant milers d'aficionats. Les jugadores van exhibir els 4 títols aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i també la màxima corona continental en una festa amb cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
24: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals... És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
20: Qui sé que s'ha acomiadat és Pep Guardiola de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club. Primer pas de l'Atlètic Barceloneta cap al títol de Lliga a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Va superar el Sabadell per 17-13 en el primer duel de la final. Burian, amb 5 dianes, va ser el màxim golejador. Els mariners tindran dissabte l'oportunitat de segellar el títol si guanyen a Can Llong. En cas de victòria vallesana, el campió es decidirà el tercer partit de nou a la piscina barcelonina. Els dos entrenadors, Quim Colet del Sabadell i Fran Fernández dels mariners, valoraven l'actuació dels seus equips.
25: Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que som de, també de màxim nivell, etc. I un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
2: Lógicamente, ganar un partido, meter 17 goles nunca es fácil. Sí que, bueno, tenemos que mirar a ver qué hemos hecho mal en defensa, porque hemos recibido muchas expulsiones, muchas sin balón, muchos penaltis y hemos encajado demasiados goles.
20: I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el Generali Palau amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa Lucia Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Doncs veurem si encara hi ha un tercer partit o no. A l'altra eliminatòria el Telecable domina per 1-0 davant el Fraga.
4: Doncs n'estarem pendents com sempre i ens ho explicaràs.
20: I tant.
4: Va, Cristina, gràcies.
20: Que vagi
4: fins
20: bé.
4: Demà. Més de 80.000 persones han assistit en aquesta edició, l'edició d'aquest any del Tàrraco Vivo, que justament aquest cap de setmana posava el punt i final al Camp Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma Antiga. En total, han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
6: Crec que hi ha continuïtat, també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que el tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
4: Doncs amb la història antiga del Tàrraco Viva posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns, un dilluns festiu, per a moltes persones. Tornem demà a les 7. Que vagi bé.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, tres accidents dificulten en aquests moments la circulació. El primer a l'AP7, a Roda de Berà, que deixa només un carril obert en aquest punt. Un segon accident a l'AP7, també a Mollet, deixa també un carril tallat. I finalment, un tercer accident afecta, en aquest cas, a la B142 a Polinyà, que deixa completament la via tallada. També hi ha retencions a la Nacional 340 a Creixell i també a l'AP7 a Mollet del Vallès. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou 9.200 personal d'atenció educativa i personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. La major part de les noves places seran per al professorat, amb especial reforç a l'escola inclusiva i a la formació professional, i també s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i també personal administratiu. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació i Formació Professional.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu, i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el Departament

0: valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel sol i la calor. Només es preveuen alguns núvols prims i nuvolades de tarda al Pirineu que deixaran fins i tot algun ruixat dispers. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques amb màximes que tornaran a fregar avui els 35 graus a Ponent.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre el migdia i la mitjanit. L'AP7 concentra de fer les principals complicacions a hores d'ara. Aquest matí, un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà ha obligat a tallar temporalment la via en sentit sud i encara provoca cues quilomètriques. També hi ha afectacions a la mateixa via, però en aquest cas a Mollet del Vallès per un accident, i a la B-142 a Polinyà també està completament tallada per un segon accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell i entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C-31, a la C-65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu, amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà, de fet, es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un nou acord. I la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. N'ha parlat avui a la xarxa el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado.
2: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les

0: another one bites the dust. Hey!
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració, que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Sanitari de Salut Nacional, que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot per part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. L'AP7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via, però a Mollet del Vallès, i finalment a la B142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou 200 personal d'atenció educativa i personal administratiu.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en dos anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per l'altra banda, govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar també els comandaments amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar també el suport administratiu de les àrees regionals. Per la seva banda, també els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui també als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. La mesura amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i també personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir també la càrrega burocràtica als centres. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui el migdia i la mitjanit. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on de fet s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I un home mort aquest matí en un incendi d'un local habilitat com a habitatge a l'avinguda del Maresme de Cabrera de Mar. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han desplegat 4 dotacions. El foc afectava un local tipus magatzem situat als baixos d'un edifici i ple de ferralla.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, bona tarda. Arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 25 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. Comencen les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia. Els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC a les municipals de 2027. El futsal Malgrat guanya la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala. Aquest dilluns comencen les obres al carrer Girona, concretament entre les avingudes Mediterrània i Joaquim Abadà Vedruna, per transformar-lo en un corredor verd amb més vegetació i espais permeables que aprofitin millor l'aigua de la pluja. L'actuació es farà en dues fases. La primera afecta el tram entre l'avinguda Mediterrània i Josep Regull i Vilaró i s'allargarà fins al 25 de juliol. La segona començarà el 7 de setembre i arribarà fins a Joaquim Abadà Vedruna, amb previsió d'acabar a finals d'octubre. Els treballs tenen un cost de prop de 248.000 euros i preveuen plantar 67 arbres nous de diferents espècies i més d'un miler d'arbustos per incrementar els espais verds i la densitat arbòria del carrer. També s'instal·larà una nova xarxa de rec. Una altra de les actuacions destacades serà la retirada de part del paviment actual per crear superfícies permeables que permetin filtrar l'aigua de la pluja al subsol i afavorir-ne la reutilització natural. Durant les obres, el carrer Girona quedarà tallat al trànsit en els trams afectats. Els carrers transversals passaran provisionalment a tenir doble sentit de circulació només pels veïns. La Vila ja ha formalitzat el Consell Agrari amb el nomenament dels càrrecs que el formaran part durant el darrer ple municipal. Per part de les autoritats polítiques hi haurà l'alcaldessa Sònia Vinyoles, qui assumirà la presidència, i també l'àrea de Seguretat Ciutadana. A més, hi haurà la regidora de Pagesia, Carme Ponsa, i els regidors Jofre Serret, que ocuparà Urbanisme, Jordi Lluís Ferrer, Medi Ambient, i Carme Cernitxaro, Promoció Econòmica. El Consell Agrari també comptarà amb la presència de Margarita Mora, del PSC, Mireia Castellà, de Junts pel Malgrat, Joaquim Albert, d'Esquerra, Josep Aymeric de Malgrat ens mou, Anna Vega del PP i Enric Zaldo de la CUP. Des de l'Ajuntament també hi participaran dos tècnics que tindran veu però no vot, i són Laia Gómez, que ocuparà l'àrea de Medi Ambient, i Toni Riera, la de Pagesia. Des del sector agrari formaran part del Consell en Joan Font, president de la cooperativa Progrés Garbí, i el seu gerent Xavier Castells. També hi participarà Xavier Fontanet de l'Institut Ramon Turró en representació del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica. A més, hi hauran els pagesos Gerard Font, Ferrol Massaguer, Ramon Font, Joan Ona i també David Riba. Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la de conservació de camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'espai agrari de la Baixa Tordera. Durant el debat plenari, el regidor d'Esquerra, Joaquim Albert, critica que ja ha passat un any des de que es va aprovar la creació del Consell i valora que hagués estat una eina molt bona per evitar els problemes i ensurts que s'han tingut amb el sector agrari durant les darreres setmanes.
1: Celebrem, doncs, que per fi posem fil a l'agulla i fem un pas important en aquest Consell Agrari, en el nomenament dels membres d'aquest Consell, però no podem deixar de dir un fet, que el fet és que des de que vam aprovar la posta en marxa d'aquest Consell Agrari fins al dia que celebrem el nomenament dels membres ha passat un any. Com bé han apuntat vostès, el Consell Agrari ha de ser una eina d'escolta activa, una eina per copsar aquelles inquietuds que té el sector agrari i des de les institucions posar-hi remei i buscar solucions i buscar també postures conjuntes davant de certs temes. Clar, tot aquest any que no hem tingut aquest Consell en marxa perquè no s'havien nomenat i que nosaltres hem reclamat en molts de plens i hem criticat perquè percebíem una falta de, com de voluntat o de ganes per tirar endavant aquest Consell Agrari, clar, ens fa portar que potser hem perdut un any, i durant aquest any han passat moltes coses, sobretot els últims mesos a nivell agrari. Hauria estat una magnífica eina ja per copsar realment la visió que tenia tota la pagesia vers el pla de motes de l'ACA, i potser per estalviar-nos més d'un disgust que ens hem endut aquestes setmanes, i sobretot, molt important, per teixir des d'inici, no a toro passat com es sol dir, però des d'inici sí, hi ha una postura conjunta d'Ajuntament i sector agrari de cara a l'ACA a l'hora d'afrontar els projectes que ja s'hi volen desenvolupar.
0: Per la seva banda, la regidora de Pagesia, Carme Ponsa, respon que durant tot aquest any s'ha estat treballant per fer realitat la creació del Consell Agrari.
2: Gràcies, senyor Albert, per les seves aportacions. Sí que és cert que vostè ho ha dit en reiterades ocasions. Nosaltres hi hem posat fil a l'agulla, ho hem estat treballant i, per tant, doncs, ha posat en marxa aquest Consell Agrari, el nomenament dels membres, que per fi avui doncs, és possible. I no li capiga cap dubte que posem fil a l'agulla i treballarem de valent juntament amb el sector, que avui està aquí també representat, i amb vostès mateixos, per tirar endavant aquest Consell Agrari i treballar conjuntament, mà a mà, uns amb els altres, per poder, doncs, tal i com he dit amb la meva intervenció, poder impulsar, entre d'altres, doncs, mesures per promoure el consum de proximitat, facilitar el relleu generacional i fomentar totes aquestes bones pràctiques que tenim en el nostre pla de grau.
0: El nomenament del Consell Agrari va ser aprovat per unanimitat. Més notícies. 21 vots favorables va aconseguir dissabte la candidatura de Sònia Vinyoles per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipals del maig de 2027. La de Vinyoles era l'única candidatura que es va presentar i va rebre el suport unànime de la militància que va participar a la votació. En el transcurs de l'assemblea extraordinària, l'actual alcaldessa socialista va reivindicar la política municipal com una eina de servei públic de proximitat i de transformació positiva de la vida de les persones, i va assegurar que encara aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i experiència després d'un mandat que va titllar d'intens i exigent. L'assemblea extraordinària del PSC de dissabte va comptar amb la presència de Soufiane Laurousi, diputat adjunt de la Diputació de Barcelona. El següent pas serà ara traslladar la proposta de la Federació, a la Federació del Maresme, per tal que la ratifiquin els òrgans nacionals del PSC al juny. I en esports, el futsal Malgrat s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala. L'equip local va empatar a 1 a la semifinal contra el Vall d'Obrega i va aconseguir el passi a la final de la tanda de penals. El futsal Malgrat va tornar a empatar contra el Vilafant a la final. Amb un resultat de 0-0, la Copa també es va decidir a la tanda de penals. A banda de futsal el Malgrat, el Vall d'Obrega i el Vilafant, el Vidreres també va disputar les semifinals de la Copa de Girona, que va tenir lloc al pavelló Germans Margall. La competició estava organitzada per la Federació Catalana de Futbol. Bé, seguim destacant ara informació comarcal, en aquest cas de Palafolls. Aquest divendres els centres escolars de Palafolls de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des de l'any 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'Institut del Municipi per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del poble. A la plaça Popi, els estudiants han participat en una gincama, un intercanvi de cartes en anglès, i fins i tot han après i ballat danses escoceses. I també ens en anem a Tordera, que va acollir amb gran èxit de públic la 6a edició de la Diada de Seguretat i les Emergències, l'esdeveniment que té com a objectiu consolidar el vincle de proximitat entre els cossos d'emergència i la ciutadania, va omplir el matí de diumenge d'activitats didàctiques, exposicions de vehicles i simulacres operatius destinats sobretot a infants i joves. I en clau nacional, el govern aprovarà dimarts en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla de les escoles, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies. En concret, el proper curs 2026-2027 s'incorporaran 1.787 nous docents, personal d'atenció educativa i personal d'administració i serveis. La inversió de 93,5 milions d'euros té com a objectiu abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. A més, vol contribuir a desburocratitzar els centres educatius. Les noves dotacions són majoritàriament per a personal docent, com amb 1.068 places. D'aquests, 400 són per a l'escola inclusiva. De les incorporacions més enllà dels mestres, 272 són per al personal d'administració i serveis i 447 per al personal d'atenció educativa. I també destaquem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UGO, no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. Segons ha avançat la SER i també ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez de la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Bé, moment de repassar la situació meteorològica i ho fem amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Bé, i destaquem moment de parlar de l'agenda d'actes. Aquest dimecres la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió del Club de Lectura amb el llibre Cabell de Gebre, amb la presència de la seva autora, Teresa Sagrera. La sessió, que és oberta a tothom, començarà a 6:45 de la tarda i compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.

Bé, repassem els titulars del dia. Comencen les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia. Els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC a les municipals de 2027. El futsal Malgrat guanya la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
1: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de fa 5 anys. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
1: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva el curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
1: Preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
1: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX encunyades a Tarragona.
1: En esports, Jordi Cervantes, ho hem sabut fa uns minuts, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
1: Revisió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
1: Estarem pendents al control de so un dia més al nostre company Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La nostra portada d'aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir en un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
8: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
1: Doncs anem a saber a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
9: Hola, bon dia. De moment encara podíem parlar d'una relativa calma a l'espera d'aquest retorn de 300.000 vehicles del dia d'avui. Ara com ara no es registren cues quilomètriques o punts molt conflictius a l'hora de circular. Sí que anem veient punts amb més intensitat, punts també d'altra banda habituals, com és el cas de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, l'entrada per la C58 a Barcelona entre Montcada i Torre Baró, punts també de vies de costa, com és el cas de la C31 amb més intensitat a la zona de Cubelles en sentit Barcelona, però vaja, si més no, de moment no passa d'aquí sense altres dificultats afegides. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Eduard. I el Brull a Osona reclama mesures a les carreteres de Collformic després de la mort de dos motoristes en només un mes.
3: L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat.
1: És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
10: El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
11: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
10: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
1: I encara parlant de mobilitat, el Ministeri de Transports ha adjudicat aquest dilluns el contracte per estudiar la implantació de 4 vies al tram Castelldefels al Prat i incrementar la capacitat del tram al Prat Sants.
3: L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i forma part del pla de Rodalies.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 7 minuts, arribem a un quart de 3, us ho dèiem en titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut avui. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
13: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
12: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
1: I a Terrassa l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres.
3: L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%.
1: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
14: Un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
15: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
14: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
1: I el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar justament l'habitatge i també el transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions seran per a rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i també per lluitar contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
16: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
1: 3 minuts i en punt, un quart de 3. El govern aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre 200 personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà al mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
17: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
18: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
17: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: Gràcies per aquesta informació, Arnau Olmos. I preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya. El número d'eros ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
1: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan.
19: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
20: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
19: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: En punt un quart de tres, aquest dilluns hi ha convocada una vaga del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Els col·lectius afectats denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
1: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
4: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
21: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional.

0: La Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
1: I això dèiem en titulars, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any.
0: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: És una crònica de Maite Polo.
2: Tots els marroquins roben.
3: Ens treuen treballs.
4: Com a trans, et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat, la gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Paràssi, marimatge.
10: Estic solo.
11: Terroristes.
12: Matant.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector és Xavier Trabado i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
15: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
16: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
14: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: 11 minuts, arribem a 2:15. És moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. En què ens aboca el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
17: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars. Però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
18: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20% que s'omplís un 1%, del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
17: A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
1: I a Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
0: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés en l'ús del català a la capital gironina.
1: Girona FM, Pau Villafanye.
19: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
20: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent, ho veurem ara de seguida, que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
19: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
1: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
0: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material i

0: peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cal Agapito i 1.000 monedes del segle XIX.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
3: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines formalitzades, o sigui, pàgines de compravenda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
2: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
1: I arribarem als esports amb música.
4: Amore o grillo dir non saprei, certo que stai.
1: 7 minuts, arribem a 2:45, escolteu un fragment de Madama Butterfly, es representa avui a Barcelona.
0: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
5: Hiciste la maleta, así decirme adiós. Ay, qué dolor, como me abandonó. Ay, qué dolor, y solo me...
1: I en un registre ben diferent, escolteu Los Chunguitos, actuant també avui a Barcelona.
0: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
1: Doncs a ritme de Chunguitos arribem als esports. Que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb la selecció espanyola.
6: Bon dia, Jordi. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explicava la convocatòria dels tres porters.
7: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
6: El cap de setmana ens deixava la celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió en un partit que guanyava 4-0. Com dèiem, a la gran festa, la de les jugadores blaugranes amb la seva afició, hi havia Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
8: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
9: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
8: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
6: La mala notícia, en canvi, va ser el descens del Girona a segona divisió. El president del Girona, dels gironins, del Figeli, avisa que ara venen setmanes complicades.
10: No som tots, aquí no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
6: El Barça va acomiadar la Lliga amb derrota de més talla i l'Espanyol va empatar a casa davant la Real Societat.
1: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:45 de la tarda.
11: La xarxa de comunicació local. tots els marroquís, l'Obers.

Bé, repassem els titulars del dia. Comencen les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia. Els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC a les municipals de 2027. El futsal Malgrat guanya la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
1: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
1: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
1: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
1: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: I en cultura recuperant 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
1: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
1: Previsió del temps, Lluís Mipérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
1: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torreperó, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs, a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi. Però vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses, us ho destacaven titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
1: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
1: 6 minuts i en punt 3:15 de la tarda el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en que tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: I preocupació al teixit econòmic català, us ho dèiem també en titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos d'avant.
1: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan, bon dia.
14: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
15: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
14: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Més coses, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
1: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: És una crònica de Maite Polo.
16: Tots els marroquins globen.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat. La gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Sí, marimatges.
24: Terroristes.
25: Matant.
26: Tot això és odi. Aturem-lo.
3: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
27: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
2: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
4: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: En punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
3: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
1: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
3: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
1: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
3: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
5: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
3: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
1: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi local uns baixos de l'avinguda Maresme.
3: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
3: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
1: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
3: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Als dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Pratdip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva la tarda del 23 d'abril.
1: I repassem en altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
3: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
1: El 9FM, Núria Parera.
6: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
7: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí Torelló, o sigui que no, és Torelló als Angles.
6: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
22: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
6: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
1: 11 minuts i arribem a les 3. I atenció a aquesta dada, a Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil, per això fa anys que el CAT 112 instal·lar pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
3: Ara aquest sistema es consolida com un, amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
0: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador simplement introduint aquesta dada ja està veient el mapa la ubicació exacta.
1: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cal Agapito o 1.000 monedes del segle XIX.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
9: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines formalitzades, o sigui, pàgines de compra-venda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
8: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
1: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.

0: 8 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olímpic de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'Avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algo us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vilassana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vilassana mentre Laura Puigueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceu és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga, en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 2:15 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà, i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 a la fase d'ascens a plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits, també va pujar a la mateixa categoria el Mataró, i a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: Gràcies, Jordi, una mica més de 3 minuts, arribem en punt a les 3 de la tarda, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores, molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea metropolitana uns 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: I cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez en la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra, diríem que incompatible, amb un enriquiment il·lícit personal. I a Tarragona s'han recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial, molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa de ceràmica de Cala Capito o 1.000 monedes del segle XIX acunyades a Tarragona. Parlem d'esports, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà. I també 8 futbolistes del Barça que formen part de la llista de la selecció espanyola per aquesta cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat podríem dir que són les de Joan García, Eric García i també de Gavi. És tot el moment, ja ho sabeu, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Cobriran mig aparcament de l'Hospital de Mataró amb marquesines fotovoltaiques. Mar Tres Serres.
6: Actualment es licita el contracte per a la instal·lació d'11 marquesines amb plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Mataró, estructures que no només oferiran energia fotovoltaica equivalent al 20% de la despesa anual de l'hospital, sinó que també oferiran ombra als vehicles estacionats i punts de recàrrega a cotxes elèctrics.
3: I detenen 3 homes per tràfic de marihuana, un d'ells detingut a Palafolls amb 152 quilos. Melina Morilla.
7: L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es van interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals.
3: El ple de Malgrat retira el suport del trasllat de la Mota del Delta de la Tordera fins al Rec Viver, Ona Malgrat.
8: Ho fa amb l'aprovació d'una moció conjunta de tots els grups municipals al ple del darrer dijous en el que es retira el suport de la coneguda com a alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua.
3: I canvi d'aplicació per pagar la zona blava i verda a Calella, Sergi Ferrer.
9: Calella canviarà d'aplicació per pagar l'estacionament regulat a partir del dimarts 2 de juny. La plataforma Mowis substituirà Aparcare després de 8 anys de funcionament amb les mateixes prestacions, com la possibilitat de recuperar els diners del temps d'aparcament no consumit o rebre avisos abans que caduqui el tiquet.
3: I en esports, punt i final del sènior femení del Club Esportiu Escola de Bàsquet Tordera, Martre Serres.
6: El club anuncia el tancament de cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva, i ahir va ser el partit de comiat en el pavelló de l'Avinguda dels Països Catalans.

0: Bona tarda. Cobriran mig aparcament de l'Hospital de Mataró amb marquesines fotovoltaiques. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, actualment es licita el contracte per a la instal·lació d'11 marquesines amb plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Mataró, estructures que no només oferiran energia fotovoltaica, equivalent al 20% de la despesa anual de l'hospital, sinó que també oferiran ombra als vehicles estacionats i punts de recàrrega a cotxes elèctrics. N'informa el Consorci Sanitari del Maresme, que explica que se n'ocupa l'empresa pública de la Generalitat, i l'energètica i el projecte compten amb una part del finançament provinent de fons FEDER. Les noves marquesines cobriran concretament un total de 2.390 metres quadrats d'aquest aparcament, aproximadament la meitat de la superfície, i tindran fins a 1.683 mòduls solars. Com diem, actualment es licita el contracte i s'espera que la infraestructura sigui una realitat l'any 2027.
0: I aquest dissabte passat començava el compte enrere per la celebració de les eleccions municipals del 2027, que es faran el diumenge 23 de maig. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. A Premià de Mar, com a tot arreu, ja s'han començat a registrar moviments significatius, sobretot pel que fa al nomenament de candidats. Concretament, han estat tres de les formacions amb presència a l'Ajuntament i que són les que tenen més electes al plenari, les que ja han triat i fet públics els seus caps de llista. Estimem Premià, Junts, PSC i Esquerra Republicana, que aniran a les eleccions respectivament amb dos candidats que repeteixen respecte al 2023, Rafa Navarro i Luz Cánovas, i un de nou, el republicà Xavier Gatius, que relleva en aquest lloc a Pep Ripollès. Les altres formacions en presència al ple encara tenen verda l'elecció dels caps de llista i en algun cas particular, com és el de Ciutadans, ni tan sols està gens clara la seva presència a la cursa electoral. Crida Premianenca ha celebrat ja alguna assemblea amb la vista posada en les eleccions, però ens diuen que no serà fins passat l'estiu que triïn cap de llista. Premià en Comú Podem ens diu tres quarts del mateix, i ara també tenen un altre interrogant per resoldre: com quedarà l'aliança amb Podem després de la sortida del grup municipal de la líder d'aquest partit, Lole Morilla. El Partit Popular és un cop més la formació més críptica i no ha transcendit cap moviment en cap sentit, més enllà de l'anunci del seu regidor Joaquín Briones, que el candidat el tindran segurament passat l'estiu, i com diem, Ciutadans i el seu regidor Josep Maria Cano és el cas més imprevisible, perquè de moment ni el mateix Cano no en sap dir si el partit es presentarà, si ho farà ell, ni si, en cas afirmatiu, ho farà en nom del partit o bé liderant algun altre projecte. Quedarà també, naturalment, saber si apareixen altres convidats a la graella, especialment les dues forces d'ultradreta, Aliança Catalana i Vox. Els primers estan en plena expansió territorial, han obert seu comarcal aquest divendres a Mataró i han estat sovint a Premià de Mar amb parades informatives. Els segons ja es van presentar fa 4 anys sense obtenir representació i també han muntat parades amb freqüència i també han publicat vídeos des de Premià de Mar, alguns d'ells per part dels seus líders nacionals.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. Atenen tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells detingut a Palafolls amb 152 quilos. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Els Mossos de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la comarca, amb un balanç de 3 homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al municipi va tenir lloc el 8 de maig. Uns agents de paisà que feien patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera a prop de la casa. A l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior de l'immoble es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert també un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar en més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Almaresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'avís el va donar el mateix propietari, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació a Malgrat. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.
0: I a Canet demà arrenca el període de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 2026-2027. Ràdio Canet.
4: En el cas de Canet, l'Institut Escola de Teixits ofereix un total de 5 cicles de formació professional. D'una banda, 2 de cicle mitjà, 1 de superior i 2 de la branca artística. L'oferta formativa de grau mitjà es basa en el cicle de fabricació i ennobliment de productes tèxtils i en el de confecció i moda. En el cas del cicle superior es pot estudiar el curs de patronatge i moda. D'altra banda, de la branca artística també s'hi pot cursar el cicle d'indumentària tèxtil i també el d'art tèxtil. Cal tenir en compte que el procés de preinscripció comença demà i que es pot fer de forma telemàtica. Lali Ramos, directora del centre, aconsella que l'alumnat s'apunti en funció de les seves preferències.
5: Recomanem que s'apuntin a l'ordre de preinscripció dels cicles que pots demanar pels que t'agraden, perquè quan arriba la primera volta de matrícula, la primera opció que t'ha tocat l'has d'acceptar sí o sí. Si no, surts del procés de preinscripció, que des de setembre a lo que quedi.
4: La preinscripció es pot fer fins dilluns 1 de juny. La matriculació començarà a mitjans de juliol.
0: I comencen a Malgrat les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Ona Malgrat.
6: Sí, aquest dilluns comencen les obres al carrer Girona, concretament entre les avingudes Mediterrani i Joaquima de Vedruna, per transformar-lo en un corredor verd amb més vegetació i espais permeables que aprofitin millor l'aigua de la pluja. L'actuació es farà en dues fases. La primera afecta el tram entre l'avinguda Mediterrània i Josep Regull i Vilaró i s'allargarà fins al 25 de juliol. La segona començarà el 7 de setembre i arribarà fins a Joaquima de Vedruna amb previsió d'acabar a finals d'octubre. Els treballs tenen un cost de prop de 248.000 euros i preveuen plantar 67 arbres nous de diferents espècies i més d'un miler d'arbustos per incrementar els espais verds i la densitat arbòria del carrer. També s'instal·larà una nova xarxa de rec. Una altra de les actuacions destacades serà la retirada de part del paviment actual per crear superfícies permeables que permetin filtrar l'aigua de la pluja al subsol i afavorir-ne la reutilització natural. Durant les obres, el carrer Girona quedarà tallat al trànsit en els trams afectats. Els carrers transversals passaran provisionalment a tenir doble sentit de circulació només pels veïns.
0: I avui xerrada sobre el valor de les zones humides a Tordera en el marc de la Setmana de la Natura. Marc.
1: Així és, membres de la Fundació EMI seran l'encarregats de realitzar una xerrada sobre les basses, boscos inundats, rieres i rius del municipi. Es parlarà d'espais que sovint passen desapercebuts, però essencials per a la vida. Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental, n'explica més detalls.
7: Ens permetrà conèixer també doncs, els trets més importants dels nostres, de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
1: A Catalunya hi ha un patrimoni natural únic i molt divers. Per conservar-lo existeix el Pla d'Espais d'Interès Natural, una xarxa que protegeix prop del 30% del territori català. En el marc del projecte Ordenació i Conservació dels Espais d'Interès Naturals de la Plana de la Selva, la Fundació EMIS treballa per la protecció i la gestió de quatre espais naturals protegits: l'Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma, els Turons de Maçanet, el riu i els estanys de la Tordera i el volcà de la Crosa. Un total de 1.068 hectàrees i 10 ajuntaments implicats en un projecte comú per la biodiversitat i el territori, entre ells el de Tordera. La xerrada serà avui, com dèiem, a 6:45 a la Biblioteca Municipal.
0: Més qüestions. L'OH Mòbil arriba aquest dimarts a Calella. Sergi Ferrer.
2: L'oficina d'atenció ciutadana farà parada concretament a la Riera cap Aspre. El servei estarà operatiu de 9 a 11 del matí i no caldrà demanar cita prèvia.
8: Si vius en un poble petit, ja no t'hauràs de desplaçar per fer tràmits, perquè aquí podràs fer-ho de forma presencial i personalitzada. Des d'aquí dins podràs tramitar a la Junta de Dependència, a l'IDCAT mòbil o fer qualsevol tràmit amb la Generalitat de Catalunya, perquè un cop al mes visitarem 200 municipis de Catalunya on t'atendrem presencialment.
2: Es tracta d'un servei itinerant impulsat per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'apropar l'administració catalana als municipis i facilitar que la ciutadania pugui fer tràmits sense haver de desplaçar-se a Barcelona o a altres oficines presencials. L'oficina mòbil ofereix atenció personalitzada i assessorament sobre diferents gestions. Entre els tràmits que s'hi poden fer hi ha la sol·licitud i renovació del certificat digital IDCAT, l'activació de l'IDCAT mòbil, consultes relacionades amb beques i ajuts, tràmits d'habitatge, consum o família, així com suport per presentar documentació i fer gestions telemàtiques. El servei també està pensat per ajudar les persones amb més dificultats en l'ús de les eines digitals o amb problemes de mobilitat, facilitant-los l'accés als serveis públics i a l'administració electrònica. El servei es presta amb un vehicle adaptat, accessible per a persones amb mobilitat reduïda que disposa d'un espai interior amb capacitat per atendre dues persones i una zona separada d'autoservei equipat amb un sistema de comunicacions mòbils per garantir una connexió a internet estable i de qualitat, fins i tot en zones amb cobertura limitada. L'atenció és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Les properes visites de l'OH Mòbil a Calella estan previstes per als dies 23 de juny, 21 de juliol, 15 de setembre, 13 d'octubre i 10 de novembre.
0: Gràcies. I el ple de Malgrat retira el suport del trasllat de la mota del delta de la Tordera fins al rec Viver, on a Malgrat.
6: Així és, l'Ajuntament de Malgrat.

0: 25, en què el consistori donava suport a l'alternativa 3 i alhora informar-ne a l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen els informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i ser alhora més competitius. Des de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells van afirmar que s'havia fet justícia, però que això és només el primer pas i que encara queda feina per garantir que el Pla de Grau no es toca. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.
1: I Premià en Comú Podem creu que barrar el pas a les grans discoteques confirma que a Premià de Mar la gent jove molesta, segons diu en Marc.
2: Sí, Premià en Comú Podem va posar de manifest un cop més al ple de la setmana passada i després a l'espai d'opinió de Premià Mèdia el seu rebuig a la modificació del POM que restringirà l'obertura de grans complexos d'oci nocturn a sectors com el Torrent Malet. El portaveu Enric Pons arribava a concloure a aquesta emissora que la mesura fa pensar que el municipi la gent jove molesta i defensava que si el temor és que aquests equipaments d'oci puguin molestar el veïnat, hi ha moltes altres maneres d'evitar-ho sense necessitat de prohibir-los.
3: Realment ens preocupa perquè sembla que a Premià de Mar la gent jove molesta. Aquesta modificació afecta zones industrials com Torrent Malet, Banyeres o l'antiga Transmesa. I el que es va provar en la pràctica és que en aquests espais no hi podrà haver activitat d'oci, musical ni recreatiu. Vam votar en contra perquè creiem que és un error respondre als possibles problemes de convivència prohibint activitats en comptes de regular-les millor. Hi ha certes activitats que poden generar més molèsties al veïnat, però el que demanem és que l'Ajuntament en aquest cas ha d'actuar controlant horaris i organització dels locals, limitacions d'aforament, inspeccions, sancions, vaja, control, i no prohibint. El problema que veiem és que si Premià de Mar impedeix que aquest tipus d'activitats es facin al centre, però també a la perifèria, a la zona industrial de Premià, el missatge que estem enviant és molt clar. El que estem dient és que a Premià de Mar no hi ha lloc per l'oci musical ni recreatiu. I això creiem que té una conseqüència directa. Estem obligant, sobretot a la gent jove, a marxar del municipi quan vol sortir, escoltar música o socialitzar. Realment sembla que a Premià de Mar la gent jove molesta.
2: Recordem que la iniciativa del govern de modificar el POM té l'origen en les molèsties que han denunciat, justament, els últims temps, comunitats de veïns per l'activitat d'alguns bars al Torrent Malet. La mesura va ser aprovada inicialment el febrer passat i dimecres se'n va fer l'aprovació provisional amb un ampli suport del plenari.
1: Gràcies. I canvi d'aplicació per pagar la zona blava i verda a Calella. Sergi.
4: Canvis en el pagament de la zona blava i verda de Calella a través de mòbil. A partir de dimarts vinent 2 de juny s'haurà de fer amb l'aplicació Movis, gratuïta i disponible tant per iOS com Android. Substituirà la Parcare, operativa a la ciutat des del 2018 i amb la qual s'han expedit més de 2 milions de tiquets digitals. El canvi no comportarà cap cost afegit per als usuaris que continuaran pagant exactament la mateixa tarifa que el parquímetre. Ho explica el president de GESBIA i tinent d'alcaldia de mobilitat, Sofian Larussi.
5: GESBIA assumeix el cost del servei de l'aplicació mòbil, per tant, tindrà el mateix cost que el tiquet obtingut en el parquímetre, sense cap cost addicional per l'usuari. Teníem clar que això no havia de repercutir en l'usuari i per això GESBIA assumeix aquest cost.
4: Fins la setmana vinent es podrà continuar utilitzant Aparcare. L'aplicació ve registrant alguns problemes de funcionament en les últimes setmanes i en previsió a la supressió de la plataforma de pagament. Amb Movis es mantindran totes les funcionalitats i avantatges que han enganxat els usuaris. La principal és pagar només pel temps real d'estacionament, sense haver de calcular-lo abans ni perdre diners si es marxa abans del previst.
5: Passa que moltes persones arriben a Calella i agafen un tiquet d'un parell d'hores per fer una gestió determinada i al final es queden 15 minuts, mitja hora. Doncs el temps restant ho poden recuperar. Hi ha una devolució immediata i l'usuari pot recuperar els diners que havia invertit en aquest tiquet, cosa que amb el parquímetre físic no es pot fer.
4: A través de Movis també es podran fer altres gestions, com ampliar el temps d'estacionament, anul·lar denúncies per no disposar d'etiquet o haver superat el temps autoritzat i consultar l'historial d'etiquets des del mateix mòbil.
1: I a Palafolls, l'escena 9 tanca l'edició 2026 amb un rècord de 1.250 espectadors. Melina.
6: El cicle de teatre Escena Nou ha tancat aquest cap de setmana la seva edició 2026 amb un balanç molt positiu. Segons les dades recollides, la participació ha experimentat un creixement notable

0: L'any 2025 el cicle va atraure unes 1.000 persones i enguany la xifra s'ha enfilat prop dels 1.250 espectadors. L'èxit d'aquesta edició s'explica en gran part per la gran acollida de propostes musicals. Destaquen especialment el concert de Rock Strings, que va aconseguir exaurir totes les localitats, i també altres actuacions. Així mateix, el públic familiar continua sent un dels pilars del cicle, mantenint una audiència molt fidel que ha registrat una mitjana de 100 assistents per funció. Des de l'àrea de cultura també s'ha volgut posar en valor la resposta positiva a formats més innovadors o arriscats, com ara el Teatre Fòrum amb la companyia palafollenca La Quarta Finestra, així com en el concert En el Azul. Amb la mirada posada en el futur, l'organització ja ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura actual que tants bons resultats ha donat. Així, la programació tornarà a comptar amb 8 activitats al teatre i una sortida cultural a Barcelona.
1: Seguim encara en cultura. La festa Binafel Indi, organitzada per l'associació d'ajut humanitari GA21, permet recaptar un total de 6.204 euros. Ràdio Canet.
2: Amb aquest import es podran finançar 124 beques escolars d'un centre educatiu de la comunitat religiosa de Santa Anna, ubicat a la localitat índia de Raviparu. Un total de 301 persones no es van voler perdre la festa solidària Binafel Indi d'enguany. Ja fa 23 anys que aquesta celebració s'ha convertit en una cita ineludible del calendari solidari de Canet. Una festa que barreja quatre factors: solidaritat, bon menjar hindú, balls de Bollywood i una tòmbola. En total es van recaptar 11.732 euros i després d'arrestar totes les despeses, la xifra que els queda és de 6.204 euros. Amb aquests diners es podran finançar 124 beques escolars. Aquest és un dels projectes que desenvolupen a la Índia en un centre escolar que el 2023 estava a punt de tancar les seves portes, però gràcies al finançament a través de les beques escolars que cobreixen el 50% del cost d'un curs per alumne continua oberta i atenent l'alumnat d'aquesta regió.
1: I en esports, punt i final del sènior femení del Club Esportiu Escola de Bàsquet Tordera, Marc.
3: Sí, el CEP Tordera va emetre la setmana passada un comunicat oficial on anunciava el final de cicle del seu actual equip sènior femení, que justament ahir, a la tarda, va tancar la temporada a la categoria de Supercopa amb l'últim partit de Lliga a casa. Aquesta decisió marca el final d'una època daurada pel bàsquet femení del poble. A través de les seves xarxes socials, l'entitat va expressar que es tracta d'una mesura molt dolorosa però coherent, acordada de manera conjunta entre les pròpies jugadores, els entrenadors i la junta directiva del club. Algunes de les jugadores han fet història amb l'entitat i han portat el nom de Tordera arreu del país, com les tordarenques Marina Serra i Anna Espígol, la gironina Júlia Joventeny i la blanenca Thais Morales. Els arguments esportius avalen aquesta afirmació, ja que en la seva trajectòria recent, el conjunt tordarenc va assolir l'ascens fa 3 temporades enrere a la Lliga Femenina 2, que és la divisió de bronze del bàsquet espanyol. A més, el prestigi i el nivell del projecte el van consolidar de manera notable en esdevenir el filial de l'equip professional de l'Espar Girona durant una temporada, una aliança històrica que va vincular directament l'entitat amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu, on algunes jugadores van poder jugar amb l'equip professional del Girona. Malgrat el tancament d'aquesta etapa a la màxima categoria competitiva del bàsquet català, com hem dit abans, a Supercopa, el CEP Tordera ha volgut llançar un missatge també tranquil·litzador de cara al futur, assegurant que la base seguirà funcionant a ple rendiment. La cita d'ahir, tornant a l'actualitat, va ser un homenatge emotiu i multitudinari. Moltíssima afició del CEP Tordera no va voler perdre's el comiat de moltes de les jugadores en el darrer partit de Lliga, que van acabar perdent 58-66 contra el femení Sant Adrià, tot i que el resultat va acabar siguent el de menys. A més, l'equip va tancar la temporada salvant la categoria, que era l'objectiu principal. Per tant, aquests 10 anys del sènior femení deixen un llegat inesborrable de 4 ascensos, 2 campionats de segona catalana i un de primera catalana.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Al Maresme avui ens espera una jornada marcada per l'estabilitat i l'ambient plenament primaveral. El dia ha començat amb alguns núvols baixos i boirines puntuals arran de mar, especialment en punts de litoral i zones properes a la costa, però amb el pas de les hores el sol s'ha anat imposant a bona part de la comarca. Les temperatures es mantenen agradables, amb mínimes suaus durant la matinada i màximes que es mouran entre els 23 i els 25 graus en molts municipis del litoral maresmenc. En alguns punts el termòmetre arribarà als 24 graus amb una sensació tèrmica molt confortable durant el migdia i la tarda. Pel que fa al vent, bufarà fluix de component marítim amb marinada moderada a partir del migdia, un fet que ajudarà a suavitzar la temperatura a tocar de mar. La situació marítima serà tranquil·la, amb mar arrissada o marejola a la costa. No s'esperen precipitacions al llarg del dia i l'ambient es mantindrà estable durant el vespre amb intervals de núvols baixos. Això pel que fa a la previsió del temps d'aquest dilluns 25 de maig del 26. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, recordeu que a les 3:30 farem la secció de les xarxes socials. Avui des de Malgrat també doncs parlarem amb en Martí Sala, que el tindrem als estudis de Premià d'aquí a una estona. També doncs farem la secció de cuina amb la nostra xef de cuina saludable, la Txell Rubio, que entrevistarà en Marc Tresserres des de Tordera, també doncs d'aquí a una estona. I finalment acabarem amb la tertúlia esportiva per parlar de l'actualitat del futbol, del bàsquet i també d'altres disciplines, també conduïda per en Marc Tresserres i amb la participació d'altres col·laboradors i locutors de l'Ona Maresme. Tot això ho tindrem d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Ha arribat el moment del repàs a les xarxes socials. Avui des de Malgrat, Javi, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, com va aquest dilluns laborable, en aquest cas doncs, a Malgrat i també a Premià i a molts altres municipis també.
3: Doncs bé, anem amb energia i per encapçalar aquesta nova setmana aquí a l'Ona Maresma i si vol, Gemma, comencem destacant el tuit de la comarca.
2: Som-hi.
3: Vinga, doncs en primer lloc destaquem que l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, es postula amb il·lusió per a un futur mandat de cara al 2027, posant en relleu la importància de l'experiència, la gestió eficient i la necessitat d'una convivència cívica exemplar enfront de la crispació mediàtica, reivindicant el compromís del seu equip amb la ciutadania davant els reptes del futur del municipi. Ho ha dit això a l'entrevista que li han fet a Ràdio Pineda, on també ha afirmat, això sí, que deixa la decisió final al partit.
2: Molt bé, això pel que fa al Maresme, en clau internacional, què destaquem?
3: Doncs marxem cap al Congo, perquè el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo s'accelera. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat el nombre total de casos sospitosos fins a 900, després de confirmar-ne un centenar de nous. En una última actualització publicada dissabte, el Ministeri de Salut del país va indicar que l'epidèmia ja ha causat 204 víctimes mortals. A més, Metges Sense Fronteres alerta que la falta de tests de diagnòstic impedeix saber la xifra real, que podria ser molt superior. Denuncien que la guerra i la violència frena també l'arribada d'ajuda i que està expulsant els sanitaris i fa impossible el rastreig dels contactes. El país va declarar un brot d'Ebola el 15 de maig causat per la variant del virus Bundi Bugio, relativament desconeguda. Això ha fet que no s'hagi pogut diagnosticar i frenar més aviat, ni tampoc té cap vacuna ni tractament específic. La taxa de mortalitat és del 50%.
2: Molt bé, i el tema curiós del dia?
3: Doncs mira, el tema curiós és que científics d'arreu del món han descobert 1.121 espècies marines en un sol any, cosa que representa un 54% més respecte a les 886 de l'any anterior. Aquesta acceleració en el descobriment de noves espècies oceàniques significa doncs, un pas molt important en els esforços per documentar la vida dels oceans del món i també poder protegir aquesta fauna. Entre els descobriments destaquen la quimera, una nova espècie de tauró fantasma aparent llunyà dels taurons i les rajades del mar del corall, també un cuc simbiòtic de les muntanyes volcàniques submarines del Japó que viu dins d'un castell de vidre, també una esponja carnívora o un cuc de cinta amb unes toxines que s'estan estudiant pel tractament de l'Alzheimer i també l'esquizofrènia. Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, quantes espècies noves que s'estan descobrint. Vaja, algunes doncs, beneficioses per tractar algunes malalties, eh?
3: Mm-hmm. I tant. El que passa és que a mi em fan una miqueta de por, aquestes criatures. Jo també t'ho he de dir, eh?
2: Sí. Ja només pel nom ja comencen a fer por. Mm-hmm. A veure, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, que estem preguntant avui.
3: Doncs avui estem generalitzant aquesta pregunta que jo m'he fet aquest matí, si és que us fan les por les criatures del fons marí. I tenim tres opcions. Un clar sí, em fan molta por. Tenim el no em fan gens de por. O també depèn de la seva mida. Perquè, clar, una cosa és un cuc simbiòtic, però després, si et trobes el calamar gegant a l'oceà, no sé jo si tindreu el cor fort per aguantar-ho, eh?
2: A mi em fan por les meduses.
3: Les meduses et fan por?
2: Sí, sí, molta. O sigui, és pànic veure una medusa i sortir corrents, perquè, clar, a tu no et fan por?
3: Bueno, por no, perquè les entenc. A mi el que em fan por són les criatures que no sé ni definir la
2: Però
3: forma.
2: És com a dir, que les entens?
3: Bueno, que, o sigui, les veig, és a dir, si jo veig una medusa, o sigui, sé que és una medusa, sé què em pot fer i sé fins a quin punt em pot afectar, però una criatura que Clar. No conec, desconec i que està al fons marí i que potser no té ni ulls i té coses rares i que no té ni ulls, té una forma estranya, això sí que em fa por. I bueno, ja no parlem si Clar. És una cosa gegant, eh? Això sí, encara em fa més por, això.
2: Quina angúnia.
3: Sí, sí.
2: Doncs bé, aquesta és la pregunta del dia. Gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.
2: El jove creador Martí Sala estrena el pròxim 27 de maig el curtmetratge La Flama al cinema L'Amistat a Premià de Mar. A més, també impulsa la seva novel·la Tot, una història intensa i emocional que barreja sarcasme, drama i reflexió sobre l'amor, la culpa i la necessitat d'explicar allò que no es va dir a temps. Martí, benvingut a Premià Mèdia. I què tal? Com estàs?
4: Moltes gràcies. Bé, molt bé. Cansat, però bé. Uh-huh. Amb molta il·lusió d'estar aquí i moltes ganes de presentar aquest esdeveniment de la setmana que ve.
2: Com dèiem, estrenes el 27 de maig, La Flama, el curtmetratge, el cinema L'Amistat. Com estàs vivint aquests dies previs a l'estrena?
4: Amb bastant d'estrès perquè intentes publicitar-ho, intentes que la gent descobreixi alguna cosa que piqui el cuquet, però no massa, perquè encara es mantingui una mica l'intriga i per tant l'interès. I amb el director de producció, el Didac Meia, estem intentant ara perfilar els últims detalls ja de tot plegat per la projecció.
2: Mm-hmm. Explica'ns una mica, sense dir massa, no? Però quina història hi trobem en aquest curtmetratge?
4: En aquest curtmetratge trobem la història de la Jana, una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera. I bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar. I llavors el curt ens parla una mica d'aquest infern i d'aquest intent de posar ordre i sobretot d'estar en pau amb si mateixa, de la Jana.
2: Hi ha alguna vivència o alguna emoció personal que puguem trobar al darrere d'aquesta història?
4: Jo crec que qualsevol premenent que vingui a veure aquesta pel·lícula se sentirà profundament identificat o identificada amb el que veurà i patirà un petit atac d'estrès en premi final que li serà molt agraït.
2: Uh-huh. Quin tipus de cinema t'interessa fer? Explica'ns una mica, doncs, el cinema que t'agrada.
4: El cinema que m'agrada o el que m'interessa fer? A veure, perquè és, a vegades no és el mateix.
2: Clar, primer el que t'agrada.
4: El que m'agrada. El que m'agrada és gairebé tot. Gairebé tot. Sempre que tingui alguna cosa que m'enganxi. A mi m'agrada molt anar a veure Titanic quan fan la reposició El Fenomen, i m'agrada molt anar a veure El Séptimo Sello quan la posen també El Fenomen o a la Filmoteca. Els descobriments més interessants poden estar tant en el cinema mut com en un blockbuster del 70. I d'aquest any, de moment, m'està encantant el cinema que ens ha presentat directors com... Bé, el nom ara no el sabré dir, però directors com els que ens venen de Palestina amb la meravellosa Tot lo que fuimos, però també m'ho vaig passar força bé veient, per exemple, Proyecto Salvación. És a dir, crec que bon cinema podem trobar-lo a qualsevol banda. El que m'interessa fer en a mi, normalment no és que m'interessi un tipus de cinema per fer, sinó que trobo una idea que m'atrau i a través d'anar desenvolupant-la, preparant-la i fent-la, m'adono de com ha de ser i quin tipus de cinema ha de fer. Sense anar més lluny, L'Origami, que també es vaig presentar aquí, en aquesta mateixa taula, fa 3 anys, gairebé exactes, i que també es va estrenar a L'Amistat, era un curtmetratge molt diferent a La Flama. L'Origami era un curtmetratge on hi havia molt de diàleg, que hi havia flashbacks, que hi havia molta introspecció, i La Flama, en canvi, és un curt sense diàlegs, que té un sol protagonista, una sola protagonista, i molt més dinàmic, molt més ràpid. La Flama era en 27 minuts, aquest no arriba als 15. Uh-huh. Així que amb cada pel·lícula, Les Nenes del Carmel era molt diferent, que vam fer també amb la Carolyn Mignot, amb cada pel·lícula trobo una manera nova d'explicar, encara que soni molt pretensiós, la història que hi ha dins d'aquesta idea.
2: Què t'agradaria que el públic s'endugués un cop hagi visualitzat aquest curt?
4: Clar, quan fas un curt, el primer que t'agradaria que s'endugués al públic és la sensació de no haver perdut el temps, perquè explicar-te en 15 minuts és molt difícil i sovint és fàcil que el públic pensi per això em fas venir, i per tant el primer neguit és que això no hi sigui. L'altra cosa que m'agradaria que s'endugués és una sensació plaent, però una mica, com dir-ho, agradolça, perquè és el gust que vull que tingui aquest curt, que et deixi amb una mica de l'estil Feel Good Movie, però amb la sensació també d'haver patit una miqueta, ni que sigui. Uh-huh. No és un curt d'aventures i prou, per dir-ho així, no?
2: Uh-huh. En paral·lel a aquest projecte en tens un altre, també doncs, molt important, que és un llibre. De seguida en parlarem d'aquesta novel·la, però abans deixa'm també comentar, tu pateixes a Covid persistent, clar, i trobem una persona que està doncs, presentant un curtmetratge, impulsant una novel·la. És molta feina, quina quin és l'equilibri que trobes entre gestionar com et sents, com et trobes amb tot aquest volum de feina que també tens?
4: La veritat és que és bastant complicat perquè el desgast tant intel·lectual com físic em passa molta factura i en totes dues coses n'hi ha molt d'una cosa i l'altra. El que passa és que amb la novel·la, com que l'escrius assegut, per poc que gestionis una mica bé les coses i ja t'ho pots muntar una mica, no? Amb el curs sí que és diferent. El que passa és que quan vam rodar La Flama l'estiu passat, la protagonista i pràcticament l'única actriu, de fet n'hi ha una altra que és la Roser Mateo, que surt un momentet, però la protagonista és la Blanca García Lladó, i des d'aquí li envio una forta abraçada perquè la feinada que fa ella sola és impressionant, aguanta el curt ella soleta i passa per totes les emocions imaginables. Deia que la Blanca García Lladó té una germana que també ha passat per una situació semblant a la meva, i llavors des del primer moment hi havia una empatia molt forta cap a aquell meu cas per part d'ella, i la resta, com deia el director de producció, és el Didac Meia, que qui el coneix sap que posa per davant de tot l'ètica i fer-ho tot de la manera més humana possible, i ja es va muntar un rodatge molt pensat de manera que a mi em fos assequible. Jo tenia una butaca on podia seure, un sofà de fet, i des d'allà tenia la meva pantalla i m'aixecava les vegades imprescindibles, que van ser moltes menys del que podrien haver estat. Es tracta també de convèncer, explicar, fer entendre al teu entorn que tu, per més cansat que estiguis, segueixes sent tu, segueixes sent igual de vàlid, segueixes sent una persona que pot, que és competent amb les seves coses i que, per tant, aquesta malaltia no sóc l'única persona que la pateix, n'hi ha d'altres, inclús de més greus, que també demana més visibilitat, però que és convenient que s'entengui que la feina no és incompatible amb aquestes malalties i aquestes situacions i que només necessitem una miqueta d'ajuda.
2: Doncs ara sí, parlem de la novel·la Tot. Explica'ns també com neix aquesta història, de què va aquest llibre.
4: Aquesta història neix el 2016, quan vaig començar a escriure. De fet, el primer paràgraf diu, és cert tot el que s'hi dona al primer paràgraf. La resta no, la resta ja vaig inventant-me coses d'aquí d'allà, però neix de la necessitat d'explicar una cosa, realment, i que no trobava altra manera d'explicar-la que escrivint. Vaig començar el 2016 i vaig acabar el 2023, i el que sí que és veritat és que quan vaig acabar la novel·la, ja la vaig acabar, ja feia anys que escrivia pel gust, per la felicitat, per l'orgull d'acabar una història que creia que funcionava i que caminava sola perquè havia trobat altres maneres de sortir-me'n. Però a grans trets surt d'una depressió molt forta que jo vaig passar per una crisi amb certa persona, amb una història de molt mal resolta, aquests temes del primer món que tant ens agraden. I bàsicament la novel·la el que fa és explicar-la, explicar com va anar, què va passar, i una mica, i ho diré sense embuts, i una mica el meu camí cap al descobriment de les no monogàmies. I a partir d'aquí neix la història Tot, que es diu Tot perquè en el llibre es repeteix diverses vegades vull explicar-t'ho tot. I és una història que pretén ser simpàtica, entretinguda, amb moments de drama bastant intens, bastant dur, però també molt esperançadora, molt, molt, molt esperançadora, i que l'han llegit de moment 7 persones, a 6 ha agradat molt i a una no tant, però les 6 que han agradat molt l'han recomanat moltíssim i m'han transmès unes bones vibracions que em fan pensar que pot agradar.
2: Què et resulta més fàcil, expressar-te a través del cinema o a través de l'escriptura?
4: Bona pregunta. Saps què passa? Que el cinema, a diferència de l'escriptura, demana tenir un exèrcit a favor teu, de manera que no ho puc fer tan sovint com l'escriptura i, per tant, no puc fer una avaluació justa. Però si jo pogués escollir, potser triaria cinema, tot i que l'escriptura la practico cada dia. Avui mateix, abans de venir, estava llegint, ahir vaig acabar un llibre, avui n'he començat un altre, i m'encanta també escriure novel·les, ara estic escrivint una altra, de fet, i tant escriure com fer cinema són coses que m'apassionen, potser pel simple fet que m'agrada molt explicar històries.
2: Parla'ns també una mica de la rebuda que està tenint doncs, aquesta campanya de suport a Quòrum Llibres.
4: Sí, això és perquè Quòrum és un editorial que ha tingut l'amabilitat d'oferir-me un tracte, que és que si arribo a les 205 reserves abans del 8 de juny em publicaran la novel·la. Així que convido a tota l'audiència a que entri a la pàgina de Quòrum, busqui la meva novel·la que es diu Tot, llegeixi el tastet que hi ha posat i si li convenç em faci un copet de mà, que ho agrairé moltíssim.
2: Totalment. Martí, alguna cosa més que vulguis afegir, ja sigui de la novel·la, del curtmetratge, que ens haguem pogut deixar de comentar?
4: Que convido a tothom qui ens estigui sentint a venir el 27 de maig, dimecres que ve, a l'Amistat, a veure un curt que és ràpid, dinàmic, entretingut, amb un muntatge frenètic però amb un final molt satisfactori, que convida a la reflexió i a la pau mental i que us deixarà molt bon gust.
2: Molt bé, doncs Martí, moltes gràcies per l'entrevista i ens veiem aviat.
4: Fins ben aviat, gràcies.
2: Molt bé, seguim avançant i ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda, com estàs?
5: Hola Gemma, bona tarda. Molt bé, de dilluns.
2: Molt bé, de dilluns, no? De chill.
5: Sí. Totalment. Nosaltres, a diferència d'altres llocs que tenen la sort d'estar de festa, estem sí. aquí, però com que fer ràdio ja ens agrada, no hi ha cap problema.
2: I tant, Sant Vicenç de Montalt, per exemple, té festa, avui no hi és
5: ara,
2: en Martí.
5: Ara, digue-ho.
2: Però la resta no és festiu, no? Gairebé, a la resta de pobles, perquè Calella està treballant.
5: És més a la zona de
2: Barcelona, oi? Sí, pot ser.
5: Sí, clar, a Mataró, a Girona, tothom
2: crec
5: treballa també.
2: Sí. Vaja, alguns pobles tenen festa, d'altres no. Nosaltres, en aquest cas, estem aquí al peu del canó i comencem felicitant. Avui, de qui és l'aniversari, Marc?
5: Doncs mira, només en destaquem un, i jo crec que és molt conegut, potser pel nom no tal, si us dic Michael Myers, que és un actor i comediant, però si et dic que és la veu de Shrek, com et quedes?
2: Ah, sí, i tant, i tant. Jo pensava que era el senyor de les salxitxes.
5: Qui? Michael Myers?
2: Oscar Myers.
5: Ah, no, doncs no és un altre. No el coneixia aquest, que has dit tu.
2: L'Oscar Mayer, les salxitxes, els frankfurts?
5: No, vaig no, buscar-lo, a veure.
2: Ostres,
5: és home.
2: No sé si... No, és que la cara no la conec.
5: Ah, no, perquè, bueno, és que, bueno, sí que surt la cara, també. És un senyor
2: amb
5: bigoti, pel que veig. Però sí, home, ja està clar la marca de Frankfurt, i tant.
2: I tant. A veure, avui, doncs, també és el dia d'algun esdeveniment o d'alguna cosa important.
5: Doncs mira, se celebra el dia, bàsicament, d'Àfrica, de tot el continent africà, i també és el dia internacional de les taques a la pell, bàsicament, per fer-ne, donar-ne, més ben dit, visibilitat i educar sobre la prevenció, promoure el diagnòstic ràpid i desmitificar, doncs, les marques a la pell i algunes coses que es diuen d'elles.
2: Molt bé, doncs avui és el dia d'Àfrica i també el Dia Internacional de les Taques a la Pell, un dia curiós. Més coses, què passava tal dia com avui?
5: Doncs anem fins l'any 1977 i s'estrena la famosíssima pel·lícula La Guerra de les Galàxies, Star Wars, on el director i creador de la saga, George Lucas, aquí l'escoltem de fons, mítica d'aquesta banda sonora. Ara, pugem-la, sí. Brutal. Va combinar influències de western, cinema japonès, d'Akira Kurosawa i aventures espacials clàssiques, i amb tota aquesta barreja, més els personatges destacadíssims com Luke Skywalker, Darth Vader, la princesa Leia, la saga es va convertir en un fenomen cultural i comercial i, de fet, un dels més importants de tota la història del cinema. Gemma, no sé si has vist alguna de les pel·lícules, tu?
2: Potser alguna escena. Com a molt, si m'apures, alguna escena hauré vist de passada, perquè algú l'estaria mirant, però no soc gaire fan d'aquestes pel·lícules, Quan n'hi ha moltes, no?
5: Uf, no et sabria dir quines. Aquí potser hi ha gent, no sé si els nostres companys hi ha algú que sigui molt fan, jo no ho soc, però me n'he vist un parell. Ara fa molt que no, però mira, ara l'he vist i he pensat abans, ostres, doncs me'n posaré alguna quan tingui temps, per què no, a veure què tal. De fet, ara el cinema crec que se n'està duent a terme de pel·lícules de Star Wars.
2: En Chewbacca és de la Guerra de les Galàxies?
5: Ai, m'has enganxat. Veus com no sóc tan fan?
2: És aquell personatge que és pelut, que
5: sí,
2: té molts
5: cabells.
2: Sí,
5: no, sé quin dius, el que crida, que no parla, bàsicament.
2: Exacte, és com un animal. És una bestiola.
5: Sí, exacte. Ah, no, mira, ara, perdona, fan al cine El Senyor dels Anells. És a dir, que fan una repetició d'alguna de les pel·lis clàssiques. De fet, en fan dues alhora, per promocionar també tots els seus fans. I això mateix, no, però no de Star Wars, que potser en faran, segur.
2: Segurament que en faran. Més coses avui, doncs, què hem de recordar també?
5: Home, doncs mira, ho he fet diferent aquest cop, Gemma, amb l'efemèride musical avui, perquè ja estic avançant amb una efemèride que podem dir posteriorment tots els anys que vindran, a partir de l'any que ve, i és que ho canviaré dient que tal dia com avui, però d'aquest mateix any, 2026, aquest divendres i dissabte, 23 i 24 de maig, va venir a cantar a l'Estadi Olímpic de Barcelona Bad Bunny, el cantant sud-americà, que a mi em van dir fans seus que ell ja havia vingut a cantar, però típics bolos aquests petits, només en hotels, en locals, bars o restaurants, a la zona de Tarragona, doncs es veu que Bad Bunny ja havia vingut fa 10 anys enrere.
2: Sí, sí, sí. Ja sí, és veritat que havia vingut, però com a locals més petits, no? Fa molt
5: sí,
2: de temps.
5: Exacte, per això mateix. I a mi em va sorprendre molt i vaig dir, ostres, doncs, quan ho he vist, dic, home, ho explicarem, perquè ara ja Bad Bunny ha agafat una fama impressionant i, vaja, és que suposo que qui tingui xarxes socials, bé, no tothom, però potser molta gent ja sap que aquest cap de setmana el Conillet Dolent ha estat a Barcelona
2: i
5: cantant
2: tant.
5: Dos dies i
2: mira,
5: que ho ha petat.
2: De fet, tinc un fan de Bad Bunny que ha assistit al concert d'aquest passat dissabte. Avui
5: veus.
2: Tenim l'honor d'entrevistar, bueno, d'entrevistar-lo, de parlar una mica amb en Joan Sisa. Joan, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, què tal?
2: Molt bé, i tu com va anar al concert?
6: Pues molt bé, una experiència molt, molt guai, la veritat.
2: Què és el que més et va agradar?
6: Jo crec que la posada en escena va ser espectacular, amb les dos escenaris, les llums...
2: Tu que,
6: sí.
2: que et dediques no, una mica doncs, a tot aquest tema de doncs, a, com bé parles, no, de les llums, el so... Uh-huh. Què creus que té més mèrit?
6: Jo crec que el que té més mèrit és... és que hi havia moltes, moltes, moltes llums. I uh-huh. donava un ambient molt guai, saps? Uh-huh. I a més hi havia làsers també...
2: I també van repartir com unes càmeres
6: això,
2: de fotos.
6: Això va ser, és el que t'anava a dir, també va ser molt guai perquè és com que, bueno, el que fan clàssic molts artistes de posar pulseres, ell ho va fer amb càmeres de fotos i va molar molt, saps?
2: Marc, tens alguna pregunta per en Joanet?
5: Sí, que el directe, què tal? Perquè jo he anat de concert alguna vegada i a l'Estadi Olímpic és enorme, éreu 60.000 persones, tu, una d'elles. Què tal a la veu de Bad Bunny en directe?
6: Pues la veritat és que em va sorprendre bastant, bastant, perquè jo que notés no portava gaire autotune, per no dir res, òbviament alguna correcció portava, però no és el típic efecte autotune que es nota molt, saps? I també la primera part, sobretot del concert, que va fer més tota la música salsera i coses així, que és el del seu últim disc, pues tots els músics eren en directe i tal. O sigui que bastant, bastant bé. A nivell musical i nivell veu, superbé.
5: Cançó preferida?
6: Pues no sabria dir-te, eh?
5: Jo bueno, del concert molt... en general, eh?
6: Debat, buah, és que, no sé, a mi Nueva York, des que la va treure, m'agrada molt.
2: A mi m'agrada molt Baile Inolvidable.
6: Baile Inolvidable,
5: boníssima.
6: També m'agrada bastant, sí.
2: Molt xula, eh,
6: sí,
2: aquesta?
6: Sí, aquesta, i amb concert, en directe, amb els músics i tot, va molar bastant, també.
2: En Bad Bunny ha fet com un gir
6: aquesta,
2: de...
6: Aquesta.
2: Aquesta és el Baile Inolvidable, no?
6: Aquesta és el Baile Inolvidable.
2: No sé, a mi em dóna la sensació que Bad Bunny... O sigui, ara ja tancarem, aquest espai improvisat, però ha fet com un gir de 360 graus. Al principi era molt criticat, deien que era una persona molt masclista per les seves lletres, no el tenien tan idolatrat com ara. Ha fet com un canvi que no sé si és per la música o...
6: A veure, també és veritat que ha passat de fer, sobretot el seu primer disc, que era full trap i després es va passar més al reggaeton duro i tal, ha passat a fer això, a fer el que estem escoltant, saps? Que és salsa i son i coses més de la seva terra, saps? Llavors és un canvi molt gran i a nivell de seu de producció musical és un canvi enorme, saps?
2: I la seva nòvia és la Gabriela o no? Perquè és que a mi em va sortir a l'Instagram que tenia una altra nòvia.
6: En
2: té unes quantes, no? Titi me preguntó. La Gabriela,
6: claro.
2: és la seva primera nòvia que té fins i tot una cançó, no? Que diu com que s'hauria de
6: veure. És aquesta, la cançó.
2: Ah, és aquesta.
6: Claro,
2: ah,
6: aquesta.
2: Ah, vale, vale.
6: És aquesta. I no sé, a veure, jo que sàpiga jo la història és que ho van deixar, va fer un disc molt, molt duro, que és el de Nadie sabe lo que va passar... Ai, no, sí, Nadie sabe lo que va passar mañana,
2: vale.
6: Que és el penúltim disc, perquè és molt duro i es passa molt, la veritat.
2: Vale, vale.
6: Se diu cada barbaritat. I llavors després...
2: I Titi me preguntó, és d'aquest àlbum?
6: No, és d'un altre, és de l'anterior. Però Titi me preguntó, crec que estaven junts, saps?
2: Puf, pues a mi no m'agradaria claro. gens que el meu nòvio fes una cançó dient Titi me preguntó si tengo muchas novias.
6: De fet, diu, me gustan mucho las Gabrielas.
2: Ah, veus?
6: Claro.
2: És que
5: ah, Gemma.
2: Tenen missatges, les cançons.
6: És aquesta.
2: Aquesta és la de Titi,
6: sí.
2: eh? Molt bé, doncs 30 segons per arribar a 57, Joan, gràcies, i Marc Tres Serres, gràcies també, fins ara.
5: Només d'una... una última dada, i és que va actuar també Bat Guial, va sortir...
6: Sí,
5: va fer una actuació juntament, que sé que a tu t'agrada, Gemma.
6: I Brian Myers també.
5: Exacte. I només començar, una cosa que a mi voldria destacar és que Bad Bunny va començar amb un vídeo de dos nois parlant en català.
2: Ah, molt bé.
6: Això sí, també.
2: Ah, veus que bé. Ara sí, se'ns acaba el temps, eh? Marc, gràcies, Joan, gràcies. Fins
5: ara.
2: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, el portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Luis Arroyo assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP. En una intervenció aquest dilluns a València, González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que admet que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
2: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
1: I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que malvivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'Avinguda Maresme. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
3: Estàs escoltant Ona Maresme a la teva ràdio local.
4: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem, com sempre a aquesta hora, és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Prats de Valls, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Hola, Gemma, sorpresa.
4: Ai, ostres, Melina, m'has pillat, eh? És dilluns. Avui és dilluns.
5: Avui és dilluns.
4: Clar, clar, totalment, totalment. Doncs discúlpa'm, eh?
5: Doncs cap problema.
4: Melina, què ens expliques avui?
5: Doncs mira, avui com ja ha passat en altres ocasions amb la Fira del Ram de Tordera com a exemple, normalment els diaris, quan s'acosta una data d'un esdeveniment important a la comarca, li dediquen diferents articles en diferents dates. És el cas, per exemple, del que avui parlarem, però l'any 1997. Era una xifra rodona d'aniversari per un aplec de la Sardana que en aquella data celebrava els 70 anys. Estem parlant de l'aplec de la Sardana de Calella, un dels més antics. Aquell cap de setmana, l'aplec de Calella va reunir cap a 2.000 persones, tot i que el temps amenaçava pluja. Durant la tarda i el vespre del dissabte, el passeig de Manuel Puigverd va ser l'escenari llavors d'una novetat. El concert de música de cobla, amb la cobla marinada i de la tradicional ballada de sardanes. L'endemà, els sardanistes es traslladaven al Parc del Mau, on matí i tarda van formar rotllanes al so de la música de les cobles mongrins, Ciutat de Calella, la Juvenívola de Sabadell i la principal de la Bisbal. Al migdia, l'obligada pausa per dinar, com cada any, força gent muntava taules i cadires que portaven de casa per l'hora de l'àpat. Tot i que la majoria dels comensals duien les seves postres, encara els esperaven més avançada la tarda al pastís gegant de la 70a edició d'aquell any, amb prop de 2.000 racions. Els 70 anys de l'aplec més antic de Catalunya arribaven quan encara quedava el regust del comiat de Calella com a ciutat pubilla de la Sardana a finals d'abril d'aquell 97 i de l'entrega del relleu a Sant Joan de les Abadeses. Tornant a l'actualitat, recordem que en breu veurem una nova edició d'aquest aplec que serà a principis de juny.
4: Perfecte, Melina, doncs moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.

0: I moment de posar les agendes sobre la taula, perquè de seguida comencem a omplir-les. Marc Tres Serres, què ha de passar aquesta setmana al Maresme?
1: Doncs, Gemma, forces coses. La primera de tot, però, apunta, pren nota, perquè durant tota la setmana es pot donar sang a diferents pobles de la comarca.
0: Molt bé, a veure quins podem anar a donar sang.
1: Doncs mira, primer, ja demà, a Mataró, a l'Institut de les Cinc Sènies, al carrer Roda Rafael Estrany, a la número 62, també a Sant Andreu de Llavaneres, a la Biblioteca Municipal, ja el dimecres al Masnou, al Centre Cívic Els Vianesos, i llavors ja marxem fins al divendres, que es farà a l'Escola FEDAC de Canet de Mar. Però al cap de setmana, si algú entre setmana ho ha tingut molt malament per feina, que sàpiga que dissabte, a Arenys de Mar, a la biblioteca, a la sala d'actes, també podrà donar sang.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a les campanyes de donació de sang que es duran a terme sí. Aquests dies a la comarca, amb més coses que podem fer aquests dies.
1: Doncs mira, sobretot estarà molt concentrat a finals de setmana i cap de setmana, però sí que és veritat que ja dimecres fins al divendres, qui li agradi el tema esportiu i sobretot de futbol, començarà una nova edició del Torneig Internacional de Pentecosta, una cita esportiva molt consolidada ja, perquè és des del 1983, i que reuneix cada any equips de futbol d'arreu del món a les poblacions costaneres de Santa Susana, Malgrat i Pineda. Per exemple, això a tot toca de prop. No sé si ets gaire futbolera, però potser fent un vermut et pot entrar, no?
0: Sí, sí, i tant, per què no?
1: No t'hi veus gaire convençuda, eh?
0: Home, no ho sé. A veure, m'agrada el Barça, per exemple, vale, doncs... i en Lewandowski m'encanta. Però doncs... clar, més enllà...
1: Ja no hi serà, eh? Lewandowski no crec que vingui a jugar, eh?
0: Ja, quina pena, eh, tu? Ja està, ja s'ha acabat la seva etapa.
1: Bueno, pot seguir igualment.
0: Guapo.
1: Sí, ja, això ja... Ja m'ho imaginava que anava per aquí la cosa i no per l'aspecte futbolístic.
0: No, però també és molt bon futbolista.
1: No, sí, tant. Això
0: I és un gran pare, dubte. És un gran pare de família.
1: Ui.
0: O sigui, és que tot perfecte.
1: Tu no saps si és gran pare de família, eh? Crec.
0: Sí que ho sé, perquè...
1: Sí, eh? Dona aquesta sensació.
0: Home, l'altre dia la seva dona, l'Anna Lewandowska, va publicar un vídeo a les xarxes que surt ballant amb la seva filla.
1: Ah, això sí que li agrada molt ballar.
0: I és que sigui... Clar, no el conec personalment, lògicament que no, però el que transmet és a ser un bon tio i un bon pare i bona gent, no?
1: Que, home, encaixa... Ui, aquí hi ha més per aquí.
0: No, que a vegades amb els futbolistes doncs tenen aquesta fama d'anar amb un, anar amb un altre, no? De que no pots confiar en ells. Però és que a mi Lewandowski no em dona aquestes vibes. Em dona vibes de tio fidel.
1: Val, no, et veig molt convençuda. No seré jo qui t'ho negui.
0: Molt bé, a veure, va, canviem de tema. Què més podem fer aquests dies a la comarca?
1: Mira, ja dissabte a Alella, passejades guiades al Parc Serralada Litoral, que n'hi ha una vintena programades per aquest 2026, i totes elles doncs, es poden dur a terme aquests pròxims mesos, ara que ja fa el bon temps, i una d'elles, com diem, es farà a Alella aquest pròxim dissabte. Per tant, si algú té ganes de muntanya i conèixer més el nostre territori, ja saben que poden anar a Alella aquest cap de setmana per poder-ho viure.
0: Molt bé, a Alella saps que també pots fer?
1: Què pots fer?
0: Un tas de vins.
1: Ah, això m'agrada, eh?
0: A mi també m'agrada el tema de l'esport, les passejades i tal, però imagina't anar a la passejada que ens has comentat, aquestes passejades guiades al Parc Serralada Litoral, i després anar a fer un tas de vins.
1: Jo m'hi sumo, sí. I més ara sí, que fa sí. Tan bon temps i caloreta.
0: Sí, sí, doncs va, ja investigarem una mica on es fan aquests tastos, i anem ara al Masnou.
1: Sí, exacte, perquè el dissabte, a diferència de l'Ella, que hem dit que faran aquests passejos guiats per la serralada litoral, el Masnou serà diferent l'activitat, i també per tots els gustos, perquè hi haurà ioga, bany de so i degustació de te, una experiència molt sensorial, molt més tranquil·la, tot i que ja sabem que el ioga té la seva complexitat, però sí que és cert que és un exercici que relaxa molt, i per tant, primer, sessió de ioga, suau, consciència per tornar al cos, llavors el bany de so amb hanpan, una immersió acústica per alliberar tensions i trobar la calma ja al cap de setmana, després de tot una setmana de feina, i llavors, parlant de... Ara canviem el vi per un tas de vins, per una gema degustació de te. Què et sembla?
0: Bé, sí, sí.
1: Tampoc ets massa
0: no
1: de te, eh?
0: No tan bé com el vi, però també de tant en tant el te és bo.
1: Diuen que relaxa, oi?
0: Home, depèn del te, perquè hi ha tes que tenen teïna. Crec que el te negre és bastant potent. Hosti, sí. i desperta veritat. Molt. Clar, crec que el que no porta teïna és la infusió.
1: Exacte.
0: Però els tes, déu-n'hi-do, eh? Per exemple, el te matcha,
1: sí.
0: que està tan de moda, és molt més potent que la cafeïna i et posa com una moto.
1: Doncs té xai, que és més suau i té llana.
0: Sí, crec que... Com? No l'he entès.
1: Res, és igual. És
0: no,
1: igual.
0: No, va, ho vull entendre.
1: No, com igual que el té xai, que és de llana i és més suau.
0: Ah! Home, però mare, aquesta broma és complicada, eh?
1: Sí, és molt dolenta. No tocava ara. Digues,
0: Gemma. No està malament. M'agrada anar a aquests skills. A veure... què més podem fer, doncs, ara? Seguim...
1: Anem a Cabrils, però abans de marxar a Cabrils, deixa'm dir l'hora d'on hi ha aquest ioga, que començarà a 8:45 del matí, ben d'hora. Per tant, qui vulgui matinar ho podrà fer, prendre-s'ho en calma, i a més, amb tota la tranquil·litat, crec que és un lloc idoni, es farà a la platja d'Ocata. Per tant, de 8:45 a 9:45, que encara és una hora que no fa massa calor, tota aquesta activitat al Masnou.
0: Molt bé, ara on anem?
1: Cap a Cabrils, també al cap de setmana, perquè durant l'any a la Masia Mas Vives de Cabrils acull retirs de cap de setmana creatius de ceràmica, i també de ioga. Tornem al ioga, per tant, tema manualitat, tema connectar amb tu mateix, meditació, creativitat, i tot això es podrà fer de divendres a diumenge, i els participants doncs els inclouran totes aquestes sessions. Per tant, una altra activitat de relaxació i tranquil·litat a finals de setmana.
0: Clar, però si és tot el cap de setmana un retir, no? Que a més fas ioga, però també fas ceràmica, gairebé que aconsegueixes fer doncs, a tota la coberteria, no? Clar,
1: probablement.
0: Dos dies, sí, a full sí, time, clar. Allà fent tasses, gots, plats...
1: Mira, i podem enviar algú i que, com que em farà tant, si participa un dia o dos, que ens emporti aquí l'Ona Maresma per cadascú.
0: Doncs sí, em sembla bé.
1: No? Ja està.
0: De fet, aquí tenim a premiar una tassa que posa Ona Maresma. Per tant, veus? Doncs li ensenyem la mostra i que en reprodueixi unes quantes per tots. Anem ara a Llavaneres, oi?
1: Sí, toca Llavaneres, dissabte i diumenge hi haurà l'edició del Trofeu Cornudella N3 d'Optimist al Club Natació Albalís. Com dèiem, el cap de setmana, el 30 i el 31, el Port acollirà aquest trofeu de regata organitzat per el Club Natació Albalís amb el suport, evidentment, de la Federació Catalana de Vela. Una competició de joves regatistes d'arreu, de tot el territori, i per tant, és clau aquesta experiència perquè ells s'ho prendran d'una forma molt competitiva i vaja, que si vols gaudir de conèixer aquest esport, doncs ja ho sabeu, podeu anar a Llavaneres.
0: Molt bé, i encara tenim una última activitat. Em sembla a mi que avui les propostes estan molt enfocades a mantenir la calma, a no posar-nos nerviosos, perquè sí. Ara tenim doncs, una altra activitat que va en aquesta mateixa línia.
1: Sí, i a Calella serà un mindfulness amb cavalls i autocura al Maresme el proper 31 de maig, això ja, com deia més, el diumenge. Serà el Mas Salvador, que organitza una jornada especial en plena natura que combinarà doncs, els cavalls que ajuden, segons estudis científics, a relaxar-se. Pots connectar molt amb aquests animals i, per tant, podràs, per algú que ho necessiti, que té estrès o depressió o ansietat, doncs anar-hi, respirar, estar en un lloc tranquil, en la natura, i fer-ho amb aquests animals tan bonics.
0: Molt bé, Marc, doncs això és tot, eh? Aquestes són les activitats que podem fer aquests dies doncs arreu del Maresme. De moment, això és el que ens proposes.
1: Sí, exacte, jo crec que, home, ja va bé relaxar-se també, no? Ara que comencem la setmana, haver escoltat això, dir, uf, vale, tinc plans pel cap de setmana per poder-me relaxar.
0: I tant, sempre és benvingut. Marc, gràcies.
1: A tu.

0: per la secció de cuina amb la coach alimentària i chef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company, en Marc Tresserres. Avui fem una recepta amb molta energia. Bona tarda, companys.
1: Bona tarda, sí, estem amb la nostra chef de cuina saludable, la Txell Rubio. Què tal, Txell? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres i recordar que avui és el darrer dilluns del mes de maig, així que l'hem d'aprofitar.
1: Sí, exacte, ja tocant l'estiu, i per la recepta d'avui ens portes un producte, bé, un plat més ben dit, molt bo, molt nutritiu, i jo crec que hi haurà moltíssima gent que li agradarà. Què és, Txell?
2: Sí, doncs avui, si em permets, com sempre que fem aquesta frase, doncs avui és cacau i energia, èxit per tot el dia, sobretot pel dilluns també, que és tan important.
1: Sí, exacte, això ens anirà perfecte per acabar d'encarar la recta final d'aquest inici de setmana, perquè el cacau ja sabem que és una font d'energia brutal, i per tant, bé, quin serà el plat d'avui, aquest cacau amb què?
2: Doncs avui recordeu aquella frase de, en castellà és leche, cacao, avellanes i azúcar, doncs que era...
1: Que la de nocilla.
2: És, molt correcta. Doncs avui us donaré tres formes, de fet, per poder preparar-la a casa. Super, us encantarà, a mi m'encanta, i és una opció, com sempre, més saludable i més nutritiva, i a més que la fem nosaltres. I segur que amb els més petits i no tan petits de la casa els hi encanta fer aquesta recepta. I com diem, avui teniu cacau amb avellanes i feina amb cúrcuma. La feina us explicaré què és i la farem un altre dia. Però el plat aquest és molt nutritiu si també porta aquesta feina. Així que, si t'assembla, ja podem anar per feina.
1: Doncs vinga, som-hi. Quins ingredients necessitem per fer-ho?
2: Doncs per fer aquesta nocilla o aquesta crema de cacau, què necessitem? Us donaré la recepta per una persona. A partir d'aquí, segons les necessitats i segons el sucre que necessitem cadascun, jo amb els anys he anat baixant la dosis, però també us he de dir que de tant en tant, doncs si li poses més no passa res. Si de tant en

0: molt poquet. Beguda de civada, en aquest cas, segons el que anem a fer, que ara ho veurem. I la canyella, aquí li posem un polsim. Si volem fer una cremeta més exclusiva, podeu posar-li també aquest polsim de sal, d'acord? Què fa la sal? Sempre sal refinada i en aquest cas amb escates. Què fa? Sempre eleva el sabor del cacau, però potser pels més petits no ho recomano. Sí, pels adults. Fins aquí?
1: Perfecte, sí, i tant, ja hem pres nota.
0: Sí, ja veieu, eh? Anem amb... és un dia amb molta energia. Doncs farem tres en una. Què vol dir tres en una? Tres receptes en una.
1: Vinga, comencem amb l'inici.
0: Sí, prepararem una batedora o un got americà. Aleshores, posarem tots aquests ingredients que hem dit i ho posarem en aquest got. Què volem? Que quedi més líquid? Una beguda? Doncs li posarem una miqueta més d'aigua, li donem el got americà i ja ho tenim. Què fem després? La podem prendre calenta o freda? Recordeu que freda també és una beguda molt bona de cara al bon temps. Que volem un tipus crema? Li posarem menys aigua i més oli, d'acord? Per què? Perquè quedi més espessa, més tipus crema. Uh-huh. Això, els que no l'haveu fet mai, si aneu practicant, veureu quin és el punt i quin és el punt que us agrada a vosaltres. Aquí teniu l'opció de fer-la al vostre gust. I després tenim amb un aparell, potser després ara ho explicarem com a curiositat, posarem aquests ingredients com si fos un molinet i quedarà tot triturat. I aleshores què passa? Doncs que queda com una espècie de crunchy. I el crunchy què podem fer? Ens el podem menjar tal qual o tenim l'opció de posar-lo en un paper de forn. Primer el forn ben calent, baixem el forn, quan estigui posem aquest paper vegetal amb el crunchy i aleshores ja ho tenim, un moment al forn i quedarà tot això crunchy. Per què? Per una fruita, per un gelat, pel que ens vingui de gust.
1: Carai, sí que hi ha varietats i alternatives per aquesta recepta.
0: Oi que sí? Aquí us sorprenem el dilluns perquè cada dia podeu fer més cosetes i aleshores així, doncs, què fem? Donar-vos una alegria, oi?
1: Home, i tant, que per cert, Txell, has explicat que es posaria una mica dins del forn, en aquest format de que sigués més cruixent. A quants graus i quanta estona?
0: Sí, molt important, gràcies. Aquí no fa falta que estigui a 200, per què? Perquè se'ns podrien cremar, perquè és una base molt fina. Per tant, ho posaríem a 150, posaríem al foc, 150, 170, però posem el forn quan estigui calent, el tanquem i després posem aquesta farsa que hem fet, aquesta barreja de fruitets, cacau i tal, i la posem amb el paper vegetal, aquest paper sulfuritzat, prèviament amb una miqueta d'oli per sota. Sí? Us l'imagineu?
1: Sí, perfectament.
0: Molt bé. I aleshores, res, ni dos minuts, perquè si no se'ns crema, podeu anar controlant-ho.
1: Val, perfecte. Molt bé, anotat. Passem a l'última part de la recepta i parlarem, primer de tot, de les curiositats.
0: Sí, també us ho volia dir, eh? Més que aquest... abans de passar això, si et sembla, Marc, com sempre, fem aquest emplatat. Jo us he passat la foto, que espero que us hagi resultat així molt mono, perquè aquesta feina, que un altre dia explicarem, què significa? La feina és una espècie, per això és una recepta de fusió, eh? La feina la fan a molts, realment a molts països, a l'Uruguai, a l'Argentina. És una massa que està feta amb farina de cigró, per tant, molt apta per persones celíaques, d'acord? I aquesta, en aquest cas, està feta amb farina de cigró, està feta amb farina d'arròs, molt important, per activar aquestes propietats antiinflamatòries al nostre cos, amb cúrcuma i amb pebre negre. Per això té aquest to més groc. Què farem? Aquesta combinació, direm,

0: dolç, salat, sí, és molt bona, i a més, com el cacau té aquestes propietats que ara esmentarem, fa que sigui una recepta deliciosa, per exemple, aquesta combinació per sortir de casa o per menjar a l'oficina.
1: Això t'anava a dir, que és un plat que et pots emportar i sobretot per menjar a mig matí, a mitja tarda, és perfecte. Per cert, ja ara la gent ho podrà veure a les xarxes socials, la foto d'aquesta feina amb aquest format de cor que ens ha preparat la Txell. Anem a les propietats del cacau, som-hi.
0: Sí, les propietats, com sempre, alguna vegada hem explicat que el Moctezuma doncs prenia molt cacau i era una persona, doncs, molt, amb molta energia. Ho deixarem aquí. Aleshores, clar, el cacau ens dona una energia, té moltes propietats antioxidants i això fa que sigui una font de proteïnes i de greixos molt saludables. Les avellanes també, tot el que són greixos, aquests omega 3 que tant necessitem al nostre cos, i una energia que ens servirà per tot el dia. També destacar aquest sucre de coco, que és un sucre que no és un sucre refinat. Per tant, aquí direm que tindrem molta aquestes propietats que direm, que és una recepta flexitariana, d'acord, i a més, felisteriana, perquè ens fa sentir feliços i a més, amb aquest cor, a tots ens agrada cuidar-nos i que ens cuidin. I primer de tot, cuidar-nos.
1: Home, i tant, que això és lo bàsic i per això també fem aquesta secció, per proposar receptes bones, saludables, per cuidar-nos i per ser feliços, evidentment, que el cacau doncs té aquest gust tan bo que es pot combinar, ja ho ha explicat la Txell, de tantes i tantes maneres la recepta d'avui. No sé si ens deixem alguna coseta abans d'acabar.
0: Doncs per la canalla, comentar que és una recepta que podeu fer, fantàstica, i sobretot amb això que us deia com a curiositat. Moltes vegades en els tallers que fem de cuina ens aportem una espècie de recipient que és com un molinet però manual, que així treballem els braços, és graciós perquè utilitzem les mans, d'acord? I aquí es trituren tots els ingredients. No és un morter, diríem que és un estri molt interessant, ja farem la foto per passar-la i que la veiéssiu, i agrada a tothom, grans i petits. Aquí es posen tots els ingredients, vas estirant amb la mà que sembla que facis els bíceps i és molt divertit. I queda tot molt. Quanta més intensitat i més ho fas, més triturat queda. I això fa que els tallers de cuina també siguin més divertits. Per tant, si voleu fer tallers de cuina amb nosaltres, no dubteu de contactar les xarxes a Txell Rubio Cuina i al Som Com Som.
1: Molt bé, doncs claríssim, apuntat per tothom qui vulgui aprendre a cuinar i passar-s'ho bé, sobretot. Ja sabeu que podeu contactar amb la Txell Rubio. Txell, nosaltres posem punt i final a la recepta d'aquest dilluns, a la secció, i ens tornem a veure el dilluns de la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
0: Sí, ja fins al mes de juny. Una abraçada.
2: Som i seguim en directe a l'Ona Maresma. Ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Javi, què estàvem preguntant avui a l'Ona?
3: Doncs avui us estem preguntant si us fan por les criatures del fons marí. I Gemma, doncs hem tingut un petit debat a les xarxes, perquè bé, la gent no... tenim diferents punts de vista. Hi ha qui diu que sí. De fet, en concret, un 40% de la nostra audiència ens diu que sí, que els hi fan por les criatures del fons marí. Un 20% és la més valenta i diu que no els hi fa gens de por. I per últim, doncs, tenim els més prudents i diu, bé, depèn del seu tamany. Clar, si ens ve un super tauró o un calamar gegant, doncs, clar, aquí la gent s'espanta més. I aquí ho indica el 40% de la nostra audiència.
2: Molt bé, a veure els locutors de l'Ona Maresma. Marc Tres Serres, no sé si està per aquí. Marc, a tu et fan por les criatures del fons marí?
1: Home, doncs a mi la veritat és que els animals marins els trobo molt fascinants, però sí que m'espanto una mica. tot i que crec que podria perfectament provar el que fa, bueno, el que ha fet diversa, molta gent, que és o banyar-me amb taurons o tenir també al costat dofins o el típic tauró balena que vas al sud-est asiàtic, no sé si és aquella zona on pots trobar-te'l, i que hi ha gent que s'hi banya. A mi m'agradaria viure aquesta experiència. Crec que em faria molt de respecte, però m'agradaria molt viure-hi.
3: Però et banyaries amb taurons tancat amb una garjola o lliure?
1: Bona pregunta. Lliure. Per tant, aquests, a priori els que són inofensius.
4: Quina por! Ostres. Però que estàs boig. Vaya tela, eh?
1: La vida s'ha de viure, només n'hi ha una.
4: Tu, Javi, et banyaries amb taurons, mira, també, a mar obert?
3: Mira que m'he informat i sé que els atacs a persones és molt reduït, perquè els confonen amb tortugues o normalment ataquen a surfistes, però no sé, jo crec que mai em veuria un cor de posar-me a prop d'un tauró. No sé si és pel trauma de la peli o no sé, és que em fan molt de respecte els taurons, no sé. És un animal...
4: Home, el cinema...
3: És un animal que
4: digues.
3: És un animal que fa molt de respecte i que, bé, home, no clar. Sé com podria reaccionar, no? Però no sé si també les orques també són perilloses, també, més que els taurons, però les orques no són d'atacar humans, són més de jugar amb les seves preses, amb els animals, però amb humans no. Però també
4: hi havia una orca que va matar a la seva monitora.
3: Ostres, no fotis, bueno.
1: Ah, sí, hi ha un documental.
4: La orca Tili.
3: Hòstia, no me'n
1: recordo. Sí.
3: Bueno, pues ja...
4: Aquesta orca tenia molt mala llet, eh?
3: Canvi de discurs, llavors. No em banyaria ni amb orques, ni amb taurons, ni res. Bé, que me deixi més d'un metre.
4: Companys, aquesta és la pregunta. Nosaltres tornem ara mateix. Fins ara.
3: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Seguim avançant. L'associació Eduale impulsa aquests dies a Malgrat el projecte educatiu 321 Agafa la maleta i fuig, una iniciativa vivencial que vol acostar infants i joves a la realitat de les persones refugiades i migrants. En parlem amb la impulsora del projecte i presidenta d'Eduale, Míriam Reina.
3: 3, 2, 1, agafa la maleta i fuig. És un projecte educatiu que convida infants i joves a posar-se a la pell de les persones refugiades, a entendre què vol dir haver de marxar de casa, deixar-ho tot enrere i començar de nou. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya la seva impulsora, la Míriam Reina. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bé, per començar, Míriam, com neix aquest projecte?
4: Doncs neix de la de l'associació Eduale, que som una associació que treballem sobretot en educació. De fet, un dels nostres lemes és Educar sense fronteres, i un dels nostres el nostre projecte principal fins ara estava situat al Líban, on treballàvem en un assentament informal de refugiats sirians, i sempre havíem estat demanant subvencions relacionades amb aquest assentament, fins que ens en vam adonar que sí, que treballar sobre el terreny és important, però treballar tot el que vol dir ser refugiat, tot el que són els desplaçaments, també és important fer-ho des d'aquí, no? I més en aquest moment on el món estan passant tantes coses, i sembla que la manera de solucionar aquestes coses és agafant les armes, doncs hem de fer cultura de la pau, i una miqueta anava per aquí, per entendre una miqueta que és un refugiat i portar-ho també als infants del poble.
3: Parlem d'un projecte que es defineix com a vivencial, és a dir, que intenta doncs simular una experiència, no?, a la gent que el porta a terme, no?, que hi participa, i tot gira també al voltant d'una maleta o maletes, no?, que funcionen com un element simbòlic, no? Com es porta això a la pràctica realment a les aules?
4: Doncs ha sigut tot un tema preparar-ho amb els meus companys, perquè els membres de Duales són profes la majoria, o educadors socials. Llavors era una manera de dir, vale, com ho portem a l'aula, com els infants els fem entendre que és un refugiat, no? Doncs al final, quan marxes, portes una maleta. Doncs nosaltres fem aquests tallers amb maletes, i depenent d'allà on ho enfoquem, si és a tercer o quart, cinquè o sisè, o l'ESO i batxillerat, doncs utilitzem les maletes de manera diferent. De fet, tenim un munt de maletes i les portem a l'aula. I en el cas de primària, doncs obrim les maletes, mirem què hi ha, ho comentem, i tot això ho associem a persones que viatgen, no? Perquè quan nosaltres viatgem com a persones de països del nord, associem tot això a unes coses molt positives, però no sempre és així, no sempre agafes la maleta per alguna cosa positiva.
3: Mm-hmm. Val, de fet també, ja en parlarem, però també diferencieu no només a refugiat, sinó que tenim diversos perfils, no? El turista, el refugiat i després el migrant.
4: I l'expat, també m'ha afegit l'expat, que és un concepte que penso que està molt en boca de tots ara, i al final és important també veure per què hem creat aquesta paraula, que a més és d'origen anglosaxó, quan un expat és un migrant. Però quin tipus de migrant és? Doncs és una persona que ve del nord, amb la pell més clara, no?, amb un poder adquisitiu diferent. Per què no li diem migrant, quan també està migrant, estan en un altre país?
3: Expat, que és expatriat?
4: Sí, un concepte d'aquests nous que han sortit ara. Doncs és una mica per què li hem hagut de donar un nou concepte. Doncs perquè el concepte de migrant és un concepte que li donem un sentit negatiu.
3: Val, no sé fins a quin punt podem explicar els tallers, no?, però... Per exemple, per posar un símil i que la gent ho entengui des de casa, és a dir, simulem el que seria un taller, no? És a dir, arriben els nanos a les aules i es troben tot ple de maletes. Què es fa a partir d'aquí? Com funciona?
4: Això seria, per exemple, el cas de l'ESO. En el cas de l'ESO es trobarien moltes maletes, o de batxillerat, i llavors n'obriríem algunes. Dins d'aquestes maletes, doncs, hi hauria les històries d'una sèrie de persones, ens posaríem dins de la pell d'aquestes persones, i potser la següent sessió algunes d'aquestes maletes haurien desaparegut, perquè no totes les persones refugiades arriben, n'hi ha moltes que es queden pel camí, perquè el seu camí s'atura, perquè hi ha una situació d'esclavisme, o perquè perden la vida durant aquest procés, o perquè bàsicament no poden continuar, perquè al final les fronteres per les persones del nord són obertes, per les persones del sud no ho són. Per tant, això és una cosa que també als alumnes els hi costa, no? Estem acostumats a tenir un passaport i a tenir el món obert, i no tothom té aquestes opcions. Per tant, és una reflexió que també els hi transmetem, no?
3: Clar, perquè quan abans de començar un taller, vosaltres aquí ho heu aplicat als centres. A quins centres l'heu fet aquests últims dies?
4: Doncs hem estat al Fontlledosa, al Vedruna i al Cubí.
3: Val, bàsic, heu tocat primària, per dir-ho així, no?
4: Hem tocat primària, sí. Des de secundària aquest any no, bueno, vam oferir-ho a les escoles i no se'ns va, no se'ns va demanar, però bueno, tenim previsió d'oferir-ho en altres cursos, perquè hi creiem, també en l'Espai Jove, potser oferir-ho als escoltes.
3: Ho heu fet també aquest projecte, l'heu portat aquí a Malgrat, també l'heu portat a altres pobles, aquí a Maresme, només aquí a Malgrat?
4: De moment només a Malgrat, perquè nosaltres vam demanar una subvenció per EPD, que és Educació pel Desenvolupament, i aquesta subvenció se'ns va donar per poder crear tot aquest material i totes aquestes unitats didàctiques, i per això ho estem aplicant a Malgrat, que està dins de la subvenció.
3: I parlem que és la primera vegada que es fa.
4: Sí.
3: Val. Vosaltres què heu vist? És a dir, quina percepció tenen els nanos quan abans de que arribeu, no? Quina percepció tenen dels refugiats i quina percepció en tenen després del projecte? És a dir, què s'emporten?
4: Jo crec que una de les coses importants que volíem que els hi arribés molt és que, que un refugiat és una persona com tu i com jo, que tothom pot arribar a ser un refugiat, perquè una situació en la que necessites refugi la pot viure tothom. Una guerra, una situació en què, pel que sigui a nivell polític, et veus forçat a marxar, o per la teva condició sexual, o per ser un refugiat climàtic, ens pot passar a tots. Llavors, aquest punt, quan trenques això i se n'adonen, de fet és una de les experiències que fem, no? Et pot passar a tu i tu també ho pots ser, això els sobta molt, perquè al final, doncs, els refugiats ucranians que vam rebre fa un temps, els refugiats sirians, són persones com nosaltres que s'han trobat enmig d'un conflicte que ells no han decidit i que, evidentment, han intentat, doncs, buscar una vida segura, no? I han marxat.
3: I és una realitat bastant dura, com s'aconsegueix introduir a nanos de primària.
4: Sí, de fet, amb els nanos de primària ho fem d'una manera molt, molt, molt vivencial. No vull destripar massa el projecte, però sí que entra una persona a l'aula, no sabem qui és, jo no hi soc, ells no saben per on va aquest senyor, deixa una maleta, llavors entro jo, mirem què passa, torna a entrar aquesta persona, flipem tots una mica i intentem deduir aquesta persona d'on ha sortit i qui és. I sense parlar el nostre idioma, perquè no parla el nostre idioma, intentem entendre qui és, obrim la maleta, interactuem amb les coses que hi ha a la maleta i amb aquesta persona, i d'aquí acabem teixint una miqueta que és un refugiat, no? Que és una persona que està marxant del seu país.
3: Clar.
4: I els nanos, bueno, jo vaig al·lucinar, i van connectar moltíssim, o sigui, se l'haguessin emportat a casa.
3: Ostres, molt bé, molt bé. I a part que aquesta maleta s'omple, no? Els hi fiqueu un tempo també, heu d'omplir aquesta maleta?
4: Això depenent, clar. Cada sessió ho hem organitzat per càpsules, que són 3 o 4 càpsules per centre, llavors la primera sessió, doncs, en el cas de tercer, doncs, hi havia aquesta performance, en el cas de cinquè i sisè portem dues maletes, les obrim, mirem quina és la maleta que hi ha en una, que hi ha en l'altra, ostres, aquesta és un turista, aquesta és d'un refugiat, quina diferència hi ha entre els objectes, els toquen, els palpen, que això els hi va agradar molt, perquè tots hem fet la maleta, no?
3: Sí.
4: I a partir d'aquí començava a pensar què posaríem a la nostra, però clar, en una maleta no només hi posem coses físiques, també hi posem coses, doncs, molt més personals, no? Aquella olor d'aquell gelat que em menjo a la plaça, doncs ja no hi serà, no? Poder estar a casa, doncs tot això també està dins la maleta d'aquestes persones. Ostres, que marxen.
3: Clar, com es trasllada això? Perquè clar, jo ara, si m'ho diguessis, com poses aquí a la maleta l'aroma de... Ostres, no sé.
4: Posen records, doncs, ostres, quan estic amb la iaia o les crispetes, clar, han sortit coses molt xules. I llavors també ens acompanyem dins la subvenció, també ho vam demanar, doncs una sèrie de contes i de relats que ens ajuden a poder també situar tot això. I de fet hi ha un conte que és molt xulo, que ara no recordo l'autor, però es diu La maleta, justament, que va d'això, no?, de les coses que són immaterials que poses dins la maleta. Per tant, a la maleta també hi poses records i vivències, i això també t'ho endús quan marxes. I això és de les coses que més s'enyoren, al final.
3: Clar, i quin paper creus que... Perquè, clar, vosaltres no només heu fet aquest projecte, sinó que treballeu en altres coses, però quin paper creus tu que té l'educació en aquest moment, no?, per visibilitzar les crisis migratòries i tots aquests conflictes? Fins a quin punt creus que és important, no?, reflectir això a les aules?
4: Jo crec que és vital fer cultura per la pau. En un moment on tots els països estan optant per augmentar, no?, els diners que destinen en armament, la pau no s'aconsegueix amb més armes, i la pau no s'aconsegueix amb les guerres, i els discursos a vegades aquí s'estan com equivocant, no?, o s'estan prenent mesures que no són les adequades, segons el meu punt de vista, evidentment.
3: Sí.
4: Llavors, des de la Cultura per la Pau és important doncs treballar i treballar amb els infants, que són els futurs ciutadans d'aquest món, no? Ser conscients de que tot va més enllà, o hi ha tota una part de pau que no és només agafar una arma, sinó és que quan estàs tu en un context saber gestionar això d'una manera doncs no agressiva, no? Que quan parles de pau és com no, si nosaltres no volem la guerra, vale, d'acord, però com gestionem segons què i com ho fem, no? I això també és Cultura per la Pau. I al final, posar-te a la pell d'una persona que marxa del seu país, que marxa d'una manera molt forçada, que en tot el seu procés fins a arribar allà on troba refugi ha viscut coses que a vegades no són capaços de verbalitzar perquè són molt dures, doncs que almenys que quan arribin a aquell lloc on li donen refugi, doncs el reben amb empatia i amb una abraçada, no? I això és una miqueta el que quan treballem a l'aula dius que vosaltres també podeu ser refugiats, i aquí ja és quan als alumnes els explota el cap.
3: Ostres, això ja és generació de traumes, aquí. Ara.
4: No, és, al final és posar-te amb les sabates d'un altre, no? Ser conscient de que aquelles persones doncs no són pobres, sinó que molts d'ells s'han empobrit en el procés de fugir del seu país, i que això ens pot passar a tots.
3: Clar, mai haguessin dit que Ucraïna, no? Una ciutat desenvolupada, no? Al final acabessin la gent refugiada i fugint del seu país, no? I el tenim aquí a Europa, o sigui, no hem d'anar gaire lluny.
4: Exacte, no hem d'anar massa lluny per ser conscients d'aquesta problemàtica, i això penso que és una altra perspectiva, i és al final encendre una bombeta, i llavors hi haurà qui ho agafarà, qui no, però al final, com a educadors o com a profes que som els membres de Duale, doncs és una cosa en la qual creiem.
3: Molt bé, doncs Míriam Reina, ho deixem aquí. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la ràdio, i bé, esperem que aquest projecte continuï endavant, que de moment les valoracions són molt positives, els nanos estan molt contents, i jo crec que també és molt necessari, no?, que porteu aquesta realitat a les aules, i jo crec que també d'una manera didàctica i diferent doncs es pot veure aquesta realitat, no?, com el que diuen, una imagen vale más que mil paraules, doncs també una experiència, no?, com aquesta que oferiu, val més també que mil paraules i dades que s'ofereixin, no?
4: Aquesta és la idea, i gràcies a vosaltres per donar-nos l'altaveu per poder-ho explicar. Encarem la recta final del programa i ho fem parlant d'esports amb la tertúlia esportiva conduïda per en Marc Tresserres. Marc, endavant.
5: Doncs sí, avui hi ha molta teca més, Gemma, perquè han passat moltíssimes coses aquest cap de setmana. Entre elles, no parlarem de Robert Lewandowski, em sap molt de greu.
4: Oh, no. Però sí, no. Està a l'ordre del dia, perquè plega.
5: No està a l'ordre del dia, Robert Lewandowski. Tot i que, comentem algú d'ell. Va marcar aquest cap de setmana en el seu últim partit amb el Barça.
4: Clar, és que quina pena, que marxi, de veritat.
5: Vinga, sí. Deixeu-lo estar. No, prou,
4: viu a Castelldefels, viu a Castelldefels.
5: Moltes gràcies per aquesta informació. Vinga, comencem amb en Sergi. Què tal, Sergi? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
5: A veure, escolta'm, tu ets fan de Lewandowski? No, és broma. Va, prou del tema.
6: Soc més de Ferran Torres.
5: Anem a... Què, perdona?
6: Soc més de Ferran Torres.
5: Ferran Torres, convocat pel Mundial, a més a més.
6: A més a més.
5: Et sorprèn la seva convocatòria?
6: No, que va. M'ho esperava completament.
5: Ja ha anat a disputar altres campionats. El que sí s'estrena no em surt ara, Joan García.
6: I Eric García, si no m'equivoco, també.
5: I Eric García, és veritat. Eric García és la primera vegada. Ai.
6: Crec que sí.
5: Doncs mira, doncs dos catalans més amb la selecció aquest estiu per disputar aquest Mundial als Estats Units. I anem també seguint amb el fil blaugrana, perquè aquest cap de setmana les noies del Barça també van fer història. Altra vegada, és que, Sergi, unes cracs, quarta Champions, apallissant, a més, un equip brutal com és l'Olímpic de Lió, de l'exentrenador del Barça, justament, Jonathan
6: Correcte.
5: Giraldez.
6: Sí, sí. No, molt important, quarta Champions, ens apropem més a la... Crec que en tenen 8, a l'Olimpiac, de Lyonès, és Lyon. El Lyon és el masculí, Lyonès, es canvien el nom, és molt curiós. Jo crec que superimportant. L'únic que sí que he de dir, que no vaig poder veure la final per l'hora. I és algo que he de dir que m'emprenya, perquè les finals siguin a les 6 de la tarda, a l'igual que la masculina, que és aquest diumenge, crec, o el dissabte, que també és a les 6 de la tarda, és algo que jo crec que s'està perdent, allò de la final de la Champions, no? A la nit, mentre sopes amb els companys o amb la família, jo crec, però bueno.
5: Va, però s'aprofita la tarda, no? Avui és a les 6 la masculina, el PSG-Arsenal, sí.
6: Però bueno, els que tenim coses a la tarda, malauradament, doncs no la vam poder veure.
5: Doncs modifica els teus plans, l'agenda. Recorda que hem repassat una agenda abans que moltes activitats eren al matí, Sergi.
6: No, però bé. Després de perdre contra l'Arsenal l'any passat, doncs es mereixia guanyar aquest any el Barça, òbviament.
5: 4-0 es va celebrar ahir, la Rua, també totes les jugadores fent parlaments, Quica Nazaret, la reina de la festa, ballant, i veurem si renova Alexia Putella, Sergi.
6: És dubte, perquè sonava a Mèxic, però bueno, perquè es veu que en rebrà més calés i ja sabem que els diners a vegades mouen mons, però esperem que es quedi, òbviament, la guanyadora del Pilota d'Or.
5: Exacte, Alexia Putellas, que aquest any ja n'ha fet 32, encara igualment té corda per endavant per jugar, i a més, parles dels calés a Mèxic, però també cal dir que el Barça ha rebut 5 milions per haver guanyat la Champions entre el patrocini de Nike, que és del club, i també, evidentment, de la FIFA. Per tant, una injecció econòmica que Alexia també rebrà. A veure si amb això també ajuda.
6: Sí, esperem que ajudi.
5: D'altra banda, comentam a les notícies, i és que es va viure el descens del Girona, va ser dissabte al vespre. Aquí sí que ens ha fet mal, perquè a altres tertúlies amb en Martí hem parlat de la possibilitat de que el Girona es mantingués, però clar, és que les 8 últimes jornades sense aconseguir la victòria, i aquest cap de setmana jugaven a casa, Montilivi, amb una afició que es va entregar ja hores abans a l'arribada dels jugadors, però no es va passar de l'empat.
6: Jo, de fet, us vull recordar que el dilluns passat, que vam parlar d'aquest tema i vam fer la porra, jo vaig dir que el Girona baixava. Vosaltres vau dir, Sergi, com pots dir això? Aquí ho teniu, el Girona baixant.
5: Sort que no vam apostar res, però malauradament vas encertar tu. Creus que aquest descens farà que el club ara comenci a perdre viabilitat? És que pensem que la temporada passada van jugar Champions,
6: Bueno, però perquè també tenien aquell contracte amb el Manchester City, on rebien jugadors com, recordem, Savinho, també tenien Eric García, que això sumava molt.
5: Eric García veient el partit en directe, a Montilivi?
6: Sí, a més a més.
5: Perdó, va ser a l'anterior, que l'estava jugant, també.
6: No, a veure, és increïble que un equip de passar Champions a jugar Champions, doncs, baixi, però sí que, a part del descens del Girona, vull destacar sobretot la nit que es va viure dissabte, perquè és algo que no ha passat, o quasi no ha passat mai, o no passarà mai, que és aquella tensió, no?, com estava la part baixa de la taula, no només amb el Girona, sinó amb altres equips, com el Mallorca, com l'Osasuna, també fins i tot com el Levante, que també estava pendent a veure si baixava o no, que, bueno, al final s'ha salvat. Però jo destaco el que vam viure el dissabte a la nit, amb aquella nit de multiesport, que cada 5 minuts t'anaven canviant de partit, on te veies la grada, veies les banquetes amb el mòbil mirant, aquella tensió, no? És algo que poder no viurem mai més, o quasi mai més, aquesta tensió a l'última jornada, és com una mica l'eclipse solar d'aquest any, no?
5: Sí, de fet, recordo que això se n'ha parlat molt aquestes setmanes, perquè com tu bé dius, hi havia molts equips implicats que es van salvar aquest cap de setmana, i alguns la setmana anterior, vull dir que també van fer els deures en l'últim moment, però per exemple, el Deportivo de la Corunya fa 14 anys enrere ja li va passar el mateix, descendir amb 42 punts. Bé, el Girona ho ha fet amb 41, però vaja, si fa no fa, una lliga molt renyida. Això parla bé de la competitivitat.
6: De fet, 10 punts o 8, crec que 10 a Europa. D'Europa al descens hi ha 10 punts només, que és el Getafe, que de fet va haver-hi invasió de camp perquè van entrar a Europa. Crec que va marcar Luis Milla, si no m'equivoco.
5: Sí, ho dius bé.
6: I de segona, ara que dius el Depor, torna el Depor i el Racing a primera, Els torna a tenir a primera.
5: Exacte, després de molts anys, aquests dos equips clàssics de la Lliga.
6: I el Zaragoza que baixa a primera ref.
5: Sí, exacte, això és la mala notícia. En clau catalana, el Girona va perdre la categoria. Veurem si la recupera l'any que ve. Esperem que torni ben aviat a la màxima divisió del futbol. I un altre equip, dos equips, que lluitaran catalans per ascendir de categoria a segona divisió, de fet, on jugarà el Girona la temporada que ve, seran l'Europa i també el Sabadell, que els dos jugaran els play-off d'ascens, a veure si ho aconsegueixen els dos, o almenys un dels dos.
6: Bueno, ja hem aconseguit tenir 3 equips catalans a primera, a veure si arribem a 5 tinguent... És complicat, però crec que el Sabadell, recordo que ja va ser-hi fa uns anys, però estaria bé, no? Girona, Espanyol, Barça, Sabadell i Europa, 5 equips catalans.
5: Magnífic, com la lliga de bàsquet que tens al Barça, el Joventut de Badalona, el Manresa, el Lleida.
6: Sí, correcte.
5: És increïble,
6: això. I l'Andorra, si el vols comptar, però bueno.
5: Exacte, un Andorra que, bé, ja veieu, hi ha molta teca esportiva, un Andorra que aquest cap de setmana va guanyar i, per tant, depèn d'ell mateix per salvar-se a l'última jornada que també es viurà aquest cap de setmana de la Lliga CB abans dels play-offs. Sergi, abans de canviar d'esport, últims dos punts de futbol, un de molt destacat i molt sonat, més que Lewandowski, podríem dir, el comiat de Pep Guardiola del Manchester City 10 anys després.
6: Imagina't, eh? Pell de gallina, sobretot al pensar, almenys els que som del Barça, no? Aquella època de Pep Guardiola revolucionant el vestuari. Recordem que va arribar, va perdre dos partits i al final va acabar guanyant el triplet, eh? Però sí que jo crec que Pep Guardiola, si no és el millor entrenador de la història, el millor del segle XX, sens dubte, poder estaria ja amb Luis Enrique, que també ha guanyat moltes coses. Una mica com lo de Jürgen Klopp, no noto? Aquell any de descans que es vol agafar, jo crec.
5: Sí, ja ho va fer després de deixar el Barça i recordem que ara porta gairebé 20 anys de forma ininterrompuda entrenant equips, primer, bueno, tres colossos del futbol, com és Barça, Bayern de Múnich i Manchester City, i el comiat aquest cap de setmana va ser molt especial. Jo m'he mirat molts vídeos, va haver un ambient increïble, tot i que el City perdés contra l'Aston Villa, 1-2. Fins i tot hi havia estelades que ja han hagut des de fa molts anys a l'Etihad, animant, no?, Guardiola, sabent del seu origen i com de català se sent. Per tant, jo crec que ha creat un vincle espectacular amb un altre club, Sergi. Lo de Guardiola és brutal.
6: Descans merescut, però vaja, recordem entrenadors com Arsène Wenger de l'Arsenal, que va durar moltíssims anys més, eh?
5: Sí, em va durar una vintena, t'ho asseguro. Jo sí, ho tinc controlat, això.
6: A més, bueno, hem de parlar d'això, no? Ja que parlem de la teu equip, no? De l'Arsenal, que ha guanyat la Premier, doncs felicitats, Marc.
5: Gràcies. Molt content, la veritat. Porto una setmana molt content, no paren d'haver-hi vídeos. Ahir vam aixecar el títol de forma oficial i 22 anys després, justament parlaves d'Arsène Wenger, que és l'últim entrenador en guanyar la Premier amb el club de Londres. Mikel Arteta, un entrenador basc, ho ha aconseguit al cap de 7 temporades al capdavant de l'equip, i a més aquest cap de setmana, parlàvem abans de la final de la Champions a les 6, jo ja tinc el pla, Sergi, jo m'és igual que hi hagi la tarda del dissabte, que estaré veient aquesta final, que seria el primer títol europeu de l'Arsenal, a veure si ho aconsegueix contra el PSG de Luis Enrique.
6: Va, vinga, si vols fer porra.
5: 2-1 per l'Arsenal.
6: 2-1 per l'Arsenal. Jo no vull fer com el Girona, que vaig dir que baixava i ha baixat, que si dic que guanya el PSG, guanyarà el PSG, llavors diré, va, que guanya l'Arsenal, 2-0.
5: Ara, vinga. Fantàstic, així m'agrada. anem tancant la tertúlia.
4: Sí. No, la tanquem ràpidament. Sí, et sembla bé?
5: Sí, i tant, cap problema, ho parlarem per privat, en Sergi i jo.
4: Exacte. Perfecte, ara seguim
5: perdó,
4: parlant.
5: Perdó, Gemma, ja que estem fent l'Ona Maresma, justament ara he lligat caps. Cesc Fàbregas, jugador i persona d'Arenys de Mar de naixement, classificat per la Champions per primera vegada a la història amb el Como a la Lliga Italiana.
4: Ah, veus que bé?
6: I Cucurella doncs... de l'Ella al Mundial.
4: Mira, doncs, talent maresmenc around the world. Home. Companys, gràcies per la tertúlia. Va, som-hi, anem tancant.
5: Adéu.
4: Adéu. I nosaltres, doncs, acabem el programa d'avui amb una de les primeres cançons de Bad Bunny, un dels grans hits que el va, doncs, impulsar a la fama. Adéu, fins

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Fins a les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència davant l'operació tornada aquests 3 dies de festa que de moment malauradament ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un volans que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril addicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, un altre en sentit sud, entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
1: I el Brulla, a Osona, reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de dos motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són 4 les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly. Madame Butterfly ja se presenta avui a Barcelona la popular òpera de Puccini i farà parada al Palau de la Música Catalana.
3: Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.
4: Benvingudes un cop més a Fem el Toc, un espai on posem veu a temes que ens toquen de ple i que creiem que cal profunditzar i posar-hi la mirada. Avui parlarem d'una realitat que moltes vegades costa explicar en paraules, però que hi existeix i és molt present, que és el dolor. Però no només parlarem del dolor físic, sinó també de tot allò emocional que el pot acompanyar. Com vivim el nostre dia a dia, Mònica? Com ens prenem les coses? La nostra personalitat i forma de ser afecta el nostre benestar físic i emocional?
5: Segur.
4: T'ho has plantejat alguna vegada?
5: Jo sí.
4: Perquè què passa quan el cos parla allò que no hem pogut expressar? Quan l'estrès, l'ansietat, la tristesa o tota aquella sobrecàrrega emocional acaben deixant empremta en el nostre cos.
5: Sí, sí, com ja acabem? Està bé que es comenci a parlar d'aquest tema, no? De com somatitzem.
4: Correcte. I com somatitzem i d'on ve tot això, que no només ve del que pensem tradicionalment.
5: Sí, cada vegada més professionals de la salut defensen que el dolor no és només una qüestió física, és una experiència complexa on intervenen factors biològics, psicològics i socials, sobretot socials. Com ens explicaran avui les nostres convidades, és el que es coneix com una mirada biopsicosocial del dolor. M'ha sortit, eh? Això és especialment important en una societat que sovint ens exigeix continuar produint, cuidant i arribant a tot, sobretot a les dones, encara que el cos ens estigui demanant parar. Com deia, moltes dones conviuen amb dolors crònics, fatiga, migranyes, fibromiàlgia o tensions musculars que durant anys han estat invisibilitzades o minimitzades. Allò de Això no és res.
4: No és res.
5: De fet, diversos estudis apunten que el dolor de les dones ha estat històricament menys escoltat i menys investigat dins del sistema sanitari.
4: I ho veiem constantment, avui en dia, amb tema de medicaments o les vacunes de la Covid, recordeu.
5: Sí.
4: També sabem que les emocions tenen un impacte real sobre el nostre sistema nerviós. L'estrès sostingut, la manca de descans, sí? No dormim mai les hores necessàries o no descansem plenament com hauríem de fer. O viure en alerta constantment, el que dèiem de tenir el sistema nerviós en alerta, sí? Molt típic, moltes vegades de les dones, a més. Tot això interpel·la i està relacionat amb el dolor. Sí? Veurem avui què podem fer i quines són les situacions més habituals. Per això avui volem aquesta conversa necessària. Com podem cuidar millor la nostra salut física i emocional? I com podem escoltar abans, com podem escoltar el cos abans de que aquest arribi al límit?
5: I per parlar-ne de tot això ens acompanyen dues terapeutes especialitzades en l'abordatge integratiu del dolor crònic, una mirada que entén que cos i emocions no funcionen per separat, sinó connectats constantment. El Centre Meritxell Egea Espai de Teràpies treballa en el dolor des d'una perspectiva multidisciplinària i integrativa. Avui volem escoltar, entendre i sobretot donar espai a una pregunta que segurament moltes persones s'han fet alguna vegada. I si el cos no fos l'enemic, sinó un missatger?
4: Que bonic, no? Ha quedat això? Què farà ser final, no? Per rematar i tant.
5: Comencem.
4: Comencem? Som-hi.
3: Fem conversa. Entenem altres realitats.
4: Avui tenim el plaer de compartir l'estudi amb dues malgratenques. Elles són la Meritxell Egea i la Iris Dayundé. Són fisioterapeutes emocionals i acompanyen a persones a millorar la seva salut i benestar tant físic com emocional. Benvingudes, noies.
0: Hola.
4: Benvingudes.
0: Bon dia.
4: Bon dia. I ho feu des de Malgrat de Mar. Des d'aquí, sí, des de la nostra terra. Concretament des de l'Espai de Teràpies de Meritxell Egea, on trobem un centre que neix el 2020 amb un equip multidisciplinar on donen resposta a una necessitat de salut integrativa. I a més, des del novembre del 23 també disposen d'una unitat integrativa del dolor crònic.
0: Exacte.
4: Ara parlarem de tot això i molt més.
5: Molt bé, noies, benvingudes. Molt contentes de que estigueu aquí. Sí. Teniu moltes ganes d'aquest programa i per fi ha quadrat. Va, per començar... Com explicaríeu què és exactament la fisio emocional? I, com que per moltes persones és un concepte nou, en què consisteix aquesta mirada i què la diferència d'un tractament més convencional del dolor?
0: Vale, bueno, això de fisio emocional és un nom una mica que m'he inventat jo, perquè al final parteixo de la base de que soc fisio fa 26 anys i llavors és com, bueno, fisio perquè parteixo d'un dolor crònic o d'una lesió o d'una molèstia o d'alguna cosa que estigui passant al cos, i emocional doncs, perquè anem a mirar una miqueta què està passant doncs, a nivell emocional. Llavors al final és bueno, això, buscar una mica. A mi em venen persones sempre amb dolor, amb un símptoma, inclús amb alguna lesió, i el que faig a la sessió és com, bueno, no té res a veure amb la fisio estructural normal, no? Jo segueixo fent sessions de fisio que puc tractar, doncs, puc fer un massatge, puc fer una punció seca, puc tractar el teixit en si, però aquí el que anem és buscar una miqueta més profund què està passant, no? Perquè aquest dolor doncs, de cop i volta se m'amplifiqui, perquè no se m'acabi d'anar mai més, no? O sigui, què és el que hi ha darrere, de que inclús havent-hi una lesió, al final una mateixa lesió no és el mateix en diferents persones, no? Llavors és una mica, doncs, si he tingut una lesió i no se m'acaba de curar mai més, doncs què pot haver darrere? O quan tinc un dolor i me fan proves i no tinc res, o de cop i volta em comença a fer mal el genoll i se m'inflama inclús, però hosti, m'he fet ressonàncies, m'he fet proves i no tinc res, no? Aquí, però jo tinc dolor, tinc una inflamació i està passant alguna cosa. Llavors, a les sessions de fisio emocional tinc una pacient que em fa molta gràcia que diu que és com un teatrillo, és venir amb la ment oberta perquè no té res a veure. Sí, faig com una mica una representació del que està passant en el context d'aquella persona i pues, amb objectes, a vegades amb coixins, amb tamborets, jo també formo part, és com una mica com un moviment sistèmic, no sé si alguna vegada heu parlat de les constel·lacions familiars,
4: les coneixem,
0: mica...
4: sí.
0: No, és, bueno, estaria com una miqueta això.
5: Duïdes.
0: Vale. Pues això és fer com una mica una representació del que està passant per veure, no? Doncs si jo tinc un dolor, quina relació pot tenir, pues igual amb la feina o amb la família, què pot haver-hi més enllà, perquè partint de la base que tant la Meritxell com jo vivim el dolor com una experiència biopsicosocial, llavors mira que la part biològica i física què està passant, però també una mica, no? Pues això, aquesta part psicològica d'emocions, si hi ha ansietat, creences, bueno, tot el que viu aquella persona, i en part, i de context social, no? De qui ets des de que has nascut fins ara, no? Llavors és una mica això. No té res a veure al final amb un afició, que a vegades hi ha gent que em diu, ah, però és que clar, això no és afició, a vegades ni toco, no? Perquè si tu ja tens la teva afició o ja has vingut amb mi i ja hem fet un tractament físic, doncs ja no cal, no? Anem a mirar una miqueta més enllà què està passant. Llavors és una mica això, sobretot obrir la meva idea, quan, inclús quan la gent ve a fer afició, és obrir la mirada i veure que no només hi ha cos i teixit, sinó que hi ha molt més enllà i que al final ens afecta tot.
4: Totalment.
0: I clar, llavors, pues, tot té a veure, no? Pues pensar, bueno, que em fa mal l'esquena, pues, potser no és pel coixí, sinó pues, perquè m'acabo de barallar amb la meva parella, jo què sé, saps? Correcte. I això pot fer mal al cos, i llavors pot sortir un dolor. Pues, però no sé si ho he explicat.
4: No, ho has explicat perfectament. Sí. O sigui, al final és tenir aquesta mirada holística. Plegar. Ja està.
0: Vinga,
4: s'ha acabat el
0: marxem.
4: Programa. Adéu, Meritxell.
0: No, home, deixa-li parlar una mica.
4: No, m'ha agradat molt, molt interessant, perquè al final és aquesta mirada holística, no?
0: Clar.
4: El que moltes vegades també com a pacients o com a persones que a vegades patim alguna dolència, critiquem, no?, a vegades a la, bueno, la medicina més convencional, no?, que vas a un lloc i et diuen, fa mal la panxa, té, omeprazol, et fa...
0: Clar.
4: No, és com, mirem holísticament. Clar. En quin context veu aquella persona, què li passa, com funciona. Clar. Tot el tema hormonal, que ja veurem després. Molt interessant.
0: I una altra cosa, bueno, que volia dir, que a vegades només posant-li veu, ja la persona, buah, s'allibera mogollon, no? Només veient que, hòstia, m'estàs entenent i puc explicar-te, i ja és com, buah, una alliberació.
6: Molt important.
4: Clar, molt,
0: que no ets un mal d'esquena, no? Ets, pues, la Mònica Oliveres, que té aquesta vida que tal i qual, i és com, uau.
6: Se senten vistos i compresos.
0: Uau. Que no sé si tens mal d'esquena.
5: No, però és el que sempre diem, no? Que és important sentir-te
0: escoltada,
5: empatitzar amb l'altre, i, clar, és contra treus coses que potser ni saps que portes a dins.
0: Exacte.
4: Sí. Fer-ho conscient i entendre també aquesta relació tan directa que hi ha amb les emocions i la somatització al cos, perquè si posem un exemple molt molt senzillet, tu quan una persona estàs en un moment nerviosisme, el que ja te passa la panxa.
0: Clar,
4: no?
0: Total.
4: O l'esquena, ara he estat molts dies, no?, fent molta feina, molta, i ja em carrega l'esquena. O sigui, l'estrès, tot es somatitza. Digues.
6: Però les somatitzacions no és que sigui psicològic.
4: Clar.
6: Que això és el que la gent es confon.
4: Clar,
6: quan la gent li dona un detonant negatiu a la part de la medicina somàtica.
4: Totalment.
6: No, somatitzar és dolor real, aquells símptomes són reals, el cos està parlant, i és això, aquest llenguatge, que és el que hem d'escoltar, què ens està dient.
4: Totalment, és que tenim la pregunta de, a vegades sentim frases com tot és psicològic, no?, quan algú parla del dolor, i per això volem saber quina és la diferència entre això i entendre que el dolor no és una perspectiva molt més macro, no?
6: Sí,
4: vosaltres parleu del tema de la biopsicosocial, no?
6: Exacte. És que el dolor és una experiència biopsicosocial, és a dir, hi ha component biològic, hi ha component psicològic, hi ha component social, biopsicosocial. La part biològica no és només molts cops aquella lesió lumbar X, sinó que allà poden haver-hi altres factors en la salut d'aquesta persona, en la seva biologia, que està detonant que el dolor es desperti en aquella zona, quan realment la informació està en el seu teixit neurològic, està en el cervell, que està dient això, no? La part psico, pues, una persona que té dolor crònic o dolor persistent, evidentment, feliç no estarà. Llavors, això ho hem de tenir en compte, però també hem de tenir en compte les emocions prèvies, d'anys inclús enrere o des de la infància, atrapades en aquest camp i que poden despertar aquella sensibilització en el sistema nerviós social, sobretot en dones, perquè conciliar la vida estressant actual amb la casa, els fills, la feina, ser super top i tal, això és, i perquè amb el dolor persistent falta molta comprensió, a vegades fins i tot en l'entorn més proper. Per això quan venen a nosaltres i els diem t'entenc, això ja treu una càrrega molt gran. Feina, n'hi ha molta a fer, però ja treu molta càrrega, perquè és que a vegades falta aquesta comprensió a nivell de l'entorn social.
4: Totalment.
5: Clar, el cos ens parla, no? I sobretot moltes vegades el que no podem expressar. Llavors, quines senyals o patrons acostumeu a veure en persones que conviuen amb dolor crònic? Perquè vosaltres al final el que feu és llegir el dolor corporal, el dolor físic. Quins senyals?
0: Bueno, això poder més jo, no? Tu, sí. Ella, bueno, ara després ho expliqui.
6: Ja faré un apunt, sí, de cas, però sí.
0: Una miqueta més.
5: Sí, que si no la Iris no podrà parlar i se n'anirà.
0: No, aquí. No, que s'està portant molt bé la Meritxell, no s'ha deixat parlar.
7: La Iris ha començat fort, eh?
6: Ara, anava
5: bueno, és que va muntar. No, perquè ella ha dit, saps què? Ho deixo anar tot de cop. Ho deixo anar tot de cop, que si comença la Meritxell no podré acabar.
0: Total.
5: Vinga, va,
0: deixa-m'ho dir-ho tot.
5: Va, aquesta és teva.
0: Bueno, això, a les consultes de fisio emocional o de fisio normal, al final és, en teoria, cada part del cos té com un significat, però que tampoc és ben bé així, no? És com una pisteta del que pot passar. Jo, mira, els casos que veig molt és a persones amb dolor cervical, inclús amb cefalees, amb migranyes. Molt de dolor cervical són persones... Però què passa amb les cervicals? Com s'activa la musculatura cervical? Doncs haig de tenir el cap ben alt, soc molt exigent, vale, haig de fer les coses molt bé... Tota aquesta pressió i aquesta exigència o autoexigència, inclús amb els altres, per exemple, doncs, són persones que tenen dolor cervical, per exemple, seria...
7: Clar, és que té tot el sentit, no? Estic...
0: Clar, és com buscar una mica la metàfora i al final a mi m'agrada fer-ho doncs, com un joc, no? De divertit, de... Ara tampoc hem d'estar tot el dia pensant... Ara, ha passat això perquè he fet clar, tal, no? Vull dir, no deixa de que no cal tampoc estar tot el dia així, però és divertit pensar, doncs això, hòstia, doncs realment sí, no? Haig de tenir el cap ben alt, dones que tenen un càrrec, no? Envoltades d'homes, doncs solen tenir dolor cervical perquè han d'estar tota l'estona demostrant i vinga, i vinga, i vinga, i tota aquesta càrrega, el control, tot això, per exemple, dona molt de dolor cervical. Les espatlles, doncs, seria una mica... també doncs, com les càrregues una mica, la motxilla, el pes que portem, jo a vegades treballo amb pesos, no? Doncs, mira, te poso un pes aquí, on te'l podem deixar, què podem fer? Els dolors a l'esquena, doncs, una mica amb el que ha passat, o amb el que està passant, el que tinc a l'esquena, i bueno, és una mica aquest joc de...
7: Al final és un treball de consciència, sí, no? I de alliberar-ho en el cos, clar, en la ment i en el cos.
0: I sobretot, un petit apunt, i segueixes tu.
6: Segur que anàvem a dir el mateix.
0: Ah, no ho sé, bueno, dic... Bueno, digues.
6: No, anava a parlar de la Inés.
0: Ah, no, després, sí, sí, sí. Una petita cosa, un moment. Que al final és... quan deixes de tenir dolor o pots viure sense en una estona, quan et torni a venir, perquè no vol dir que el que fem ara sigui supermiraculós, veure quan se'm desperta, no? Pues, hòstia, tinc aquest dolor cervical, pues, quan estic en aquest entorn, quan em passa això, quan tal, és quan se'm desperta, llavors és lo guai, no?, de poder llegir i entendre què m'està dient el cos. Ja està, digui.
6: Era això, veu, o sigui, llavors s'enrotlla que...
7: S'han canviat els papers.
6: S'han canviat els papers.
5: A veure si marxarà sense haver pogut parlar. Per favor,
0: que ha d'explicar.
6: No,
7: però s'ho tema.
6: No, però això que explicava la Iris és molt interessant, és acabar de fer l'apunt de que moltes vegades un cop s'ha identificat el què... i s'ha de prendre acció per alliberar això, com per exemple un canvi important a la seva vida. A vegades no es té el coratge, no es tenen els recursos, a vegades això s'ha de treballar emocionalment. I aquí és on entra una noia que és l'altra co-creadora del projecte que tenen elles del Joc del Dolor, la Inés, que és coach transpersonal. Llavors, quan la Iris detecta, la Inés moltes vegades ha d'entrar i acabar de desbloquejar cosetes que enquisten allò, perquè si no és que el símptoma tampoc marxarà.
5: Clar, perquè un cop està identificat, a mi en aquests moments em dona aquest dolor o em passa això, com es treballa? Perquè potser no pots evitar aquests moments.

0: de derivar, doncs no passa fora, res, es deriva total, perquè, per sí, exemple, un cas molt recent d'una noia amb una migranya molt forta, sí que es pot identificar que necessitava uns canvis a la seva vida, que ha fet, però hi havia associat component biològic molt important, que és el, la meva part, no, diguéssim, clar, i un, una desregulació a nivell de sistema nerviós molt profunda i de molts, molts, molts, molts anys. Hi havia trauma, hi ha neurodivergència, hi ha coses molt sèries en la seva vida. Llavors, això, a la llarga, la va acabar desencadenant a una disfunció hormonal molt severa. Clar, quan estudio el cas en profunditat i en parlem, perquè mai faig una sessió d'entrada tractant, sinó primer estudio el cas, li demano proves mèdiques i allà començo a veure que alguna cosa està fallant. I li dic, paral·lelament a la feina que faràs amb mi, amb la neuromodulació no invasiva, amb el treball somàtic, necessito que vagis a aquests especialistes, en aquest cas era ginecologia endocrina, i que acabin de revisar què et passa. Un cop va tenir un diagnòstic, aquesta noia molt jove se li demana que ha de gestar molt ràpid, perquè si no pot haver-hi problemes amb la seva fertilitat en un curt termini. Una noia de 35 anys. O sigui, en aquells moments que es acabava de casar, no tenia en el seu plantejament ja tenir un fill. Però clar, aquí hi havia una urgència, no? Perquè desitjava amb la seva parella poder ser mare. Doncs fes un dol de tot aquest procés i aquest diagnòstic, treu-te tota la medicació, que jo ja la volia haver retirat des del principi, però clar, a nivell mèdic no ho feien, jo no tinc cap competència professional, puc donar un consell, però evidentment això ho ha de fer l'especialista, en aquest cas era el neuròleg. Va aparèixer una nova crisi molt heavy, aquí sí que va entrar l'homeòpata que tenim al centre, l'Ester, i vam seguir treballant sobre tot aquest teixit que està tan neurològicament inflamat, mentre la part ginecològica i endocrina anava fent la seva feina. Resultat, que un any després està embarassada.
1: Wow.
0: Clar, això és el miracle de la vida. I quan te'n sents part, que evidentment jo no l'he fet embarassar, però me'n sento part perquè m'ha estat un any treballant molt dur, amb crisis, i com que l'entenc perfectament, doncs el dia que m'ho va dir és que és feliç, és molt gran, això. Però no, però perquè ha fet la feina també, ella hi ha posat la seva voluntat, hi ha posat la seva paciència, clar, la seva constància, perquè amb el dolor crònic el que passa és que pretenen curar el dolor crònic igual que si fos un esguins de lligament fet en un partit de futbol, i això no va així.
1: No, clar, és que s'ha de fer un coneixement molt profund de la persona i de tot el seu sistema,
0: no pot haver-hi
1: i connectar-se.
2: I que al final les dones estem molt acostumades a que se'ns mediqui i andando, no? Et fa mal la regla, ibuprofè, punta pala i tira milles. I va de generació en generació, que diem, pren-te alguna cosa que això no és res, sí, són un parell de dies. No m'hauria de fer mal, perquè carai, m'ha de fer mal, dos dies al mes haig d'estar jo amb aquest dolor que no em puc ni aixecar. Hi ha gent que li dona per vomitar, que agafa febre, que, bueno, i no és normal, però com que no se'ns dona importància.
0: Total. És que,
2: clar, i el que feu és mirar d'on ve tot.
0: I aquí sempre estarà implicat el sistema nerviós.
2: Clar,
0: sempre,
2: i m'ha emocionat molt el tema d'aquesta noia, perquè, escolta, al final trobes el què, vinga, va, i es soluciona.
1: Clar. Sí. Genial. No, és que és meravellós. I a més, el que dieu, treball sistèmic, mirem la persona en tot el seu context i en totes les seves àrees,
3: clar,
1: i treballem en equip, perquè una persona sola no pot arribar a solucionar els problemes.
3: No, clar.
1: Llavors, aquesta treball en xarxa és brutal. I a més, deixem de dir-li a la gent, si et vols, és que això és molt típic, fes esport i menja sa. Perdona, una persona no és només fer esport i menja sa, és que hi ha una història darrere clínica, total, hi ha un tema hormonal, hi ha un tema de sistema nerviós,
0: i sistema immunitari
1: que
0: està consumint
1: hormones,
0: l'energia, i el... És que aquella persona en aquell moment no pot anar a fer determinat esport, pot fer una altra cosa, exercici adaptat.
1: El que dèiem abans, no? Ara fes esport, hi ha dones que es matxacen fent esport i llavors acaben amb uns dolors terribles, amb uns mals de cap, i dius que potser aquest tipus d'esport ara no et convé.
3: Bueno, perquè és des d'on el fas, aquest esport.
1: Clar, des d'on
3: no?
1: el fas.
3: Des de l'exigència, des del que m'estan dient o des del que jo vull, no? M'estic tractant bé, m'estic movent perquè m'agrada i m'ho passo bé. Jo quan veig una consulta que no es mou zero, sí que els dic, hosti, és superimportant, perquè dius, per treure les emocions és bàsic moure el cos. Aleshores els dic, bueno, pues, fota't música i balla a casa, vull dir, mou el cos com sigui, comença per aquí, no fa falta que vagis, sobretot la gent que és molt exigent,

0: només falta que li diguis fes ioga, fes tal, perquè llavors, bueno, ja és una cosa més a la llista i és clar,
1: més
0: clar.
1: Deures. I sisplau, ho repetim, deixem d'opinar sobre el cos de les persones, ara. Tant si estan grasses com si estan primes, ara. Perquè la gent el que vol és estar sana.
0: Exacte.
1: Val? És igual, n'hi ha que estan grassos, n'hi ha que estan prims, n'hi ha que estan amb curves, n'hi ha que són pals.
2: I tot el que és hi ha igual. Darrere, que els ha portat, exacte. Està d'una manera o de l'altra.
0: I aquí fa 1,80 final... i fa 1,50 i és així la vida.
1: Exacte. I una no es pot tallar 30 centímetres, ni no. L'altra créixer els ja quan ha passat dels 30.
0: Exacte.
1: O sigui que deixem d'opinar sobre el cos dels altres.
3: Correcte.
1: Ja està, dit.
0: Sí, sí, sí.
3: Home, també està bé que digueu coses boniques, la gent.
0: Sí.
3: Com quins ulls més macos tens, que guapa estàs, això es pot dir, eh? Vale.
2: Ara, les frases aquestes, Mr. Wonderful, no,
3: estàs molt saludable. No, això no, Mr. Wonderful, no. Si has de dir una cosa bonica, que sigui sentida, real.
2: Perquè a xarxes hi ha molt de gurú.
3: Molt de gurú.
2: Amb el si quieres puedes...
3: És horrible.
2: Això, no, no sempre, no sempre voler és poder... i a vegades implica canvis molt importants a una persona que està passant problemes econòmics molt importants,
3: ara,
2: com no ha de tenir el seu sistema nerviós.
3: Clar. A tope, clar.
2: A tope, sí. Ves-li dient, tira-t'ho a l'esquena, no hi pensis, o ànims. No, són frases que no.
0: I una cosa molt important, sobretot, que estem parlant, no?, d'això del sistema emocional, del sistema nerviós, que m'està passant, però sobretot, o sigui, no és culpa teva tenir dolor, sobretot, ara, perquè la culpa... Hòstia, estic fent alguna cosa malament, hi ha alguna cosa malament en mi... No, no, no, ja està, són una sèrie de circumstàncies, han passat una sèrie de coses, i desenvolupen dolor, i està bé que el vulguis entendre, però des d'això, no?, des del voler estar bé, i des d'aquesta part d'accionar, de si vaig a fer alguna cosa, que també hi ha gent que, bueno, pues, no faig res,
2: exacte.
0: Però sobretot no, és culpa teva.
2: Hi ha els dos patrons que hem vist, perquè després hi ha la gent que et ve infoxicada.
0: Clar.
2: Però no han integrat res. Clar. Si en saben un piló...
3: Han llegit molt, han vist coses...
2: Més inclús que alguns metges, perquè han llegit de tot i més sobre dolor crònic, sistema nerviós, sí. Però no han integrat res i no han fet gaires canvis.
3: Correcte.
2: Aquesta persona a vegades el que s'ha de fer és baixar-li aquesta hiperactivació, perquè això,
0: no?,
2: també pot hiperactivar el sistema,
0: clar,
2: nerviós.
0: Clar.
2: Perquè aquí hi ha col·lapse, que és un tipus de sistema nerviós, però és que quan està hiperactivat és l'altre que està allà. I a vegades entre un i l'altre hi ha el joc. I això pot acabar afectant a tiroides i el sistema immunitari.
3: Mare meva, hem de demanar cita amb aquestes noies, ja. Sí.
0: Bueno, no, no us agobieu.
3: No, però és que teníem ganes ja de venir, eh?
2: Però clar, és això, no? Que a vegades no és tan fàcil com tira-t'ho l'esquena o si...
3: Totalment. Hem d'entendre, hem de ser conscients i respectar i entendre situacions i no jutjar.
0: Total.
3: Noies, parlem d'escoltar el cos. Sí, anem a veure, ens podeu explicar una mica com ho feu cadascuna de vosaltres. Iris, ofereixes el que hem comentat, sessions fisioemocionals. Ets co-creadora del projecte El Joc del Dolor, un programa innovador i transformador, que ens explicaràs una mica. I volem saber això, en què consisteixen aquestes sessions, que ens has dit una mica, però sí. Si pots profunditzar en algun aspecte.
0: Ja m'he avançat abans, no?
3: No.
0: Tota la parrafa d'allà explicat.
2: És molt xulo. És
3: molt clar, xulo, és que tenim ganes ja de fer alguna.
0: Hem agafat arrencada al principi. Mira, us poso un exemple, que és com més guai.
3: Sí, això ens encantaria.
0: Per exemple, jo normalment envio, quan algú em contacta per fer fisio emocional, no, m'encanta, contacteu-me per fer fisio emocional, sisplau. Per fer fisio està bé, però fisio emocional...
3: Tu vols fisio emocional.
0: Sisplau. Llavors, envio un qüestionari previ que pregunto allà de tot.
3: De tot.
0: Que la gent, bueno, sobretot... que és un espai, com es diu ara?
3: Segur i confidencial.
0: Exacte,
3: clar.
0: Que el que s'explica allà, s'explica allà, perquè m'interessa saber, doncs, això, qui és aquesta persona, si tens germans, si no, quin lloc ocupes a nivell de família, a nivell de feina, a nivell de parella, i una mica, doncs, a nivell de social, no? O sigui, què és el que estàs vivint. També pregunto, doncs, sobre alimentació una mica, sobre el cos, si et coneixes el cos, si no, sobre activitat física una mica, doncs, biopsicosocial, és un qüestionari bastant general,
3: clar.
0: Perquè a mi em serveix, doncs, per posar-me en context amb aquesta persona i per tenir-ho escrit, perquè intento a les sessions de fisio emocional no parlar massa. M'agrada molt que la persona senti en el cos, no? Perquè les sensacions no ens enganyen, des de la ment i des de la veu. Ens podem fotre uns discursos aquí de mil històries, però si sents que se't tanca el pit, o si sents que et pesa, o si et sents això, no t'enganya, no? I no pots... distreure-ho de qualsevol d'una altra manera. Llavors, per exemple, doncs, una persona que va venir amb un dolor a l'espatlla, molt important, operada ja d'una espatlla, una dona, i amb dolor a l'altre, em sembla que era el dret, ara no recordo bé, i que tenia hora per operar-se, vull dir, perquè veieu que realment es pot fer fissió emocional, i si tens una cirurgia, doncs perquè tens el labrum trencat o tens un tendó que tal, doncs una cosa no treu l'altra, no? Però ella volia saber una mica per què tan jove ja estava operada d'una espatlla i tenia d'una a l'altra. Llavors jo en aquest cas vaig pensar, jo després a les nits m'agafa la part Brujil i m'il·lumino i dic, ah, mira, potser faré això, per
1: allò. Amb la lluna.
0: Sí, no soc molt de llunes, això és més illes de llunes i saturnos amb la Inés que me persegueixen amb els palos santos i... que escolta, podria ser de moment cada no vaig dormir, però podria ser escolta, hi ha una part que sí total, que vaig pensar, doncs mira, li posaré un pes, no? Perquè allà tinc pesos, tinc coixins, tinc fils, tinc esterilles que són camins, és com el que us deia, no? Representar una mica el que està passant, i vaig pensar, doncs mira, li posaré un pes aquí a l'espatlla i veurem una mica el seu entorn de vida, doncs a veure on te'l deixaria, no? Si la cosa ve més de família, si ve més d'aquí, més que amb la qüestionària que m'ha de fer, ja vaig veure una mica. Total, que li dic, pues tria algú que sigui la teva mare i algú que faci el teu pare en aquest context, perquè al final és el que us deia, la gent que no ha fet mai teràpia també s'ha de mirar el nivell de consciència que cadascú. La gent que no ha fet mai res, una mica la base sempre és pues, el paper i la mama d'entrada, sí. No? Què ha passat aquí una mica, sense entrar massa, però només per veure una mica. Total, que el pes aquest que jo li volia posar perquè fos el pes de l'espatlla, pues, m'ha triat un coixí per la mare i el pes era el pare i ja va ser com... Hola, què tal? Llavors allà vam veure que realment, que això és una cosa que va sortir també l'altre dia amb una noia, que passa molt, responsabilitzar-se de la relació que tenien els seus pares, no? És que em sap greu per la meva mare perquè el meu pare no hi és, bueno, ja, però és que no et toca a tu, això, no? I això passa mogollon. I aquest pes a l'esquena, com a filla, de voler solucionar, que vaig penjar l'altre dia de Insta, la relació dels meus pares, o de la meva mare amb la meva germana, o del meu pare amb... És que no et toca. No et toca. I veure-ho i sentir-ho és com... Sí. Uau! Que no vol dir que després ho facis superràpid, no? Que després moltes vegades pues, la derivo a la Inés, que aquí entraria el joc del dolor, que és el que fem, doncs amb el joc del dolor fem sessions intercalades a mi o amb la Inés. Per exemple, detectem això, veiem, jo li puc donar 4 tips, doncs intenta fer les coses diferents sobretot, però doncs mira, després amb la Inés que és coach, doncs vas amb ella i acciones i li expliques tot això. Llavors és molt guai perquè clar, ella m'explica, doncs mira, ara està així, i tornem a fer una altra sessió d'afició emocional, ah, doncs mira, ara veiem això. Llavors, bueno,
1: està és superbé, està genial.
0: Sí.
1: Molt bé. Superinteressant, demanarem cita.
0: Vaig enrotllada, que me'n foto.
1: T'estàs passant, Iris, avui, eh?
0: talleu.
1: Meritxell, va, que si no al final marxaràs. I no parlaràs.
2: Home, he parlat molt, ja callo, però tinc molt a dir, encara.
1: Jo demanaré cita, perquè com que estic en aquests canvis a la meva vida, també noto les cervicals una mica cascades.
0: Doncs pues mira, exigències.
1: Sí, però les identifico, eh?
0: Bueno, està bé,
1: sí, clar. Sí. Però està bé, demanar cites, sí.
3: Aquí hi ha molta feina.
1: Sí, molta. Parla'ns de la unitat integrativa del dolor crònic, com neix aquesta unitat i què ofereix i quins tractaments oferiu? Explaia't.
2: Jo sempre dic que de les crisis en neixen coses i aquesta unitat va néixer amb una crisi personal molt gran del 2023 que un Covid persistent em deixa sense caminar. Tinc la sort d'aconseguir visita amb un reumatòleg que bueno, va morir aquest setembre, pobret, però li dec moltíssim, i em va fer totes les proves i va dir, tens una sensibilització central, un síndrome de sensibilització central, que això també és molt conegut amb la gent amb fibromiàlgia i fatiga crònica, migranyes i tal. Llavors, quan a mi em diagnostica, entro en un procés de rendició. Vaig dir, vale, el cos m'ha parat. Aquí hi ha informació, però va ser com una cosa de la meva mateixa intuïció. El cos m'ha parat. De què vinc? Vinc d'estrès a punt de pala, d'exigència, de sempre estar bé, de cuidar molt. Tinc els meus traumes d'infància importants, soc neurodivergent. Vaig començar a lligar coses. Vaig començar a dir, tinc l'oportunitat d'aprendre d'això que m'està passant, i en vez de viure-ho com un drama, en el meu cas sí que vaig plorar molt, i evidentment també vaig estar negativa i em vaig enfadar, però a la vegada era com la dualitat, per una banda hi havia això, però per l'altra dic, tinc l'oportunitat d'aprendre d'això que m'està passant, perquè podré entendre millor a persones que venen després a consultar amb mi, perquè jo sempre vaig sentir que em recuperaria, mai vaig pensar, no tornaré a caminar, o sigui, i allà va ser quan vaig conèixer la neuromodulació no invasiva, vaig dir, uau, jo això ho vull, i ho vull a malgrat, perquè clar, jo havia d'anar cada setmana a Barcelona, vinc a viatges amunt i avall, vaig investigar quina casa tenia el dispositiu més modern i tal, vaig contactar amb ells, vaig haver d'anar a fer formació a Madrid en aquelles circumstàncies amb el meu home, ens vam anar a Madrid i vaig fer tota aquesta setmana de formació d'aprendre a fer anar aquesta màquina. Era l'única en aquells moments a Catalunya que tenia aquest dispositiu com a fisio, perquè ho havien fet fins llavors neurorehabilitadors, neuròlegs, psiquiatres. Era molt interessant l'equip que estàvem de gent formant-nos, no? I això va anar creixent, va anar, com que paral·lelament a això anaven passant coses, m'han trobat dos tumors, resistència a la insulina, les glàndules suprarrenals a la merda, havia d'anar resetejant. Quina pressa pot haver-hi quan a una persona se li veu tot això? Però clar, jo sí que un cop aquí, tot i que tenia els meus períodes de crisi, n'anava aprenent de tot això, i va ser quan vaig començar a dir, uah, és que ja ho sabia que la salut era integrativa, però és que estem acostumats a la medicina de la malaltia i aquí hem d'anar a la medicina funcional. I em vaig enamorar d'això, i com a bona neurodivergent que soc, vaig anar ficant el foco aquí a saco per resetejar-me primer a mi. Vaig dir, crearé la unitat de dolor, però des de la visió integrativa. I així es vaig començar. Feia res, vaig agafar l'alta que tot just podia fer una persona al dia de 12 que jo feia, i així es va començar. I anar rascant amb casos complexes, que els que tenen la paciència i es donen el permís d'alliberar tot allò que està atrapat i d'anar netejant sistemes, resetejant sistemes, doncs aconsegueixen una qualitat de vida. Això no vol dir que et curis al 100%, que això també ho hem de tenir clar, perquè clar, hi ha gent que es pensa, com quan vist a xarxes socials, me curé de fibromiàlgia, sí. Bueno, però no tothom podrà, perquè de què ha vingut aquesta fibromiàlgia? No és el mateix una persona que té certes condicions que una altra. Per tant, tips generals potser no serviran per tothom, potser no et curaràs con 20 sessions de trabajo somático, clar. Saps? Llavors, aquí és on la meva feina és molt d'analitzar primer el que deia abans, el cas, me l'estudio abans de començar-lo a tractar, decideixo si puc començar ja, ho haig de derivar, o alguna companya primer, o fora del centre, i amb tota aquella informació anar fent, sense, moltes vegades sense saber on arribarem. Perquè a vegades són o aquesta noia un any, ara em porto una altra que en 6 mesos que venia, és un cas molt maco aquest. Aquesta noia havia estat abusada, havia a la infància, se li havien mort les seves 2 millors amigues de càncer a la infància, és TDAH, maltracta de parella, i el seu diagnòstic és dolor raquític primari. Això és, no te diuen res, o sigui, tens dolor des que eres petita. Sí que ha fet molta psiquiatria, però clar, a base de fàrmacs i fàrmacs i fàrmacs. Sí que van veure ovari poliquístic, però també medicació, operada, tractaments superinvasius, molt invasius a nivell mèdic, i fatal en 35 anys, també, aquesta noia. Havent anat a grans instituts a fer tractaments també integratius a base d'alimentació, que ella, clar, tu analitzes el que diu la Iris una mica al seu dia a dia i tu veus que és una persona que s'està cuidant moltíssim, però que no. Està pràcticament en un llit. Això sí, al gimnàs cada dia, però forçant-se un pèl massa per la seva energia, com està. Un sistema immunitari que ha passat per el virus de la mononucleosis, per el citomegalovirus, o sigui, estudiaves el cas i deies, és que aquesta noia té tanta sensibilització que, cuidado, menos és más. Aquí clar. No es tracta de més invasió, es tracta de treure i fer-li entendre. Clar. Perquè, clar, fins que no es va rendir en això i s'ha donat el permís, 6 mesos després, i havent anat en grandes, vull dir que és guai, no?, quan passa això, que dius que bé, i ve de Vilassar, no és una noia que la tinguem aquí, ve expressament de Vilassar, i 6 mesos després, acompanyada per la seva mare cada dia, passa 10 dies sencers sense cap crisi. Sí, però això és feina per un tubo, eh?
1: Clar, és que a més a més, no, que ja comença des de petita amb històries, la persona es va fent cada vegada més vulnerable fins que arribes ja quan ets gran i reps a més violència, però perquè ja ets una persona vulnerable. Clar. O sigui que important tractar-ho de seguida. no? Per no afegir més coses a la teva vulnerabilitat.
2: Psicològicament,
1: sí.
2: Neurològicament, sí. Però des d'una via més conservadora, buscant aquest equilibri, perquè evidentment, encara que sí, que sembla que ara només es parla de les neurodivergències i d'etiquetar, no, no es tracta d'això, es tracta d'aprendre, perquè està, hi ha molt d'infradiagnòstic. Neurodiversos ho som tots. Dintre d'un TDAH hi ha també neurodiversitat.
1: Ventall,
2: hi ha un ventall, però clar, sabem que la neurodivergència activa uns eixos en el sistema nerviós autònom molt més que en un neurotípic. Per tant, si aquests eixos estan més hiperactivats, tindran a veure amb la seva resposta en el cos, amb la seva salut. Això ho hem de tenir en compte. Una persona que ha tingut un trauma emocional major o té trauma complexa, jo tinc trauma complexa, aquest sistema nerviós està sempre en alerta, i anar apagant això... No, i hi hauran detonants a la vida, perquè la vida va d'això. Va d'això.
3: Mare meva, que interessant. Hem de fer una segona part, però urgent.
0: De tornar, sí, sí.
3: Meritxell, abans de deixar parlar l'Iris, per no...
0: Bueno, va, m'espero.
3: Necessitem que ens parlis d'una mica d'aquesta guia, aquesta guia que has publicat tan interessant. Apaga la mente en 15 noches, calma tu sistema nervioso y vuelve a dormir. Ja m'encanta,
2: Les 15 noches no és una promesa de que en 15 nits dormiràs. Vol dir que prendràs els recursos, identificaràs quins són els que a tu et van més bé per anar calmant el teu sistema nerviós.
1: Genial.
2: És un quadern molt tipus quaderno de vacaciones.
3: De vacaciones, perquè t'estigui perfecte.
2: Perquè sigui pràctic i accessible, no? I acompanyat amb eines com faig jo per als pacients que m'avenen a la unitat, doncs és interessant la neuromodulació combinada amb això, ressetejo molt més ràpid l'insomni, quan l'arquitectura del son, el tanto, està intacte. Perfecte. És a dir, no estem parlant d'apnees ni d'aquestes coses.
3: Que hi ha un son aparentment normal.
2: Doncs perquè hi ha una ment hiperactivada, un sistema nerviós hiperactivat, que és la majoria dels insomnis. No cal estar prenent hipnòtics si anem a regular des d'aquí. Doncs aquesta guia acompanya això.
3: Genial, i sobretot ens repercuteix en una cosa tan important com dormir per la salut.
2: Sí,
3: com hem comentat abans.
2: És, és que a la nit netegem les toxines del cervell.
1: Ajuda en menopausa?
2: Ajuda en menopausa.
0: Que tens aquell insomni que de cop i volta et despertes a les 3 de la matinada.
2: Mani, que per això l'he escrit en aquest moment.
0: Vale.
2: Per això l'he escrit en aquest moment.
0: Gràcies. Home. Jo ja fa anys, però gràcies.
2: La menopausa torna a ser un moment de molt d'aprenentatge.
0: Sí, total. I de molts canvis.
3: Sí, perquè jo ara, per exemple, que estic criant, jo dormo molt bé, o sigui, intento dormir molt bé, però tinc molta son. Perquè clar, tinc un nen petit i un bebé en camí, però vull dir que et penses que l'època, o sigui, tu ara tens aquest son, però quan passi una altra època, d'aquí 10 anys que estarem en una altra fase, potser tens uns insomnis, que és el que es queixa moltes dones, no? A partir dels 50 o...
0: Però, i no és normal una mica els despertars aquests, o no? Sí.
2: Una cosa són els microdespertars, que no en som conscients, això en fem tots, i l'altra cosa són els microdespertars que et desperten. O sigui, si t'aixeques cada dia a les 3 de la matinada, no és normal. Aquí és on s'ha de revisar què passa. Pot haver-hi resistència a la insulina, podria haver-hi cortisol molt amunt per estrès de tot el dia, i la pestanya de apagado no es dona. Pot ser per moltes coses. En el dolor persistent, sempre pregunto si tenen insomni. Perquè no sempre és insomni, perquè tenen dolor i els desperta el dolor a la nit. Pot ser una suma de factors.
1: Hi ha emocions que tendeixen a manifestar-se més físicament que d'altres, per exemple, l'ansietat, la ràbia, la tristesa, la por, poden acabar convertint-se en tensió o dolor corporal?
0: Sí, clar, que ella me diu que jo, dic sí. Totes les emocions es manifesten al cos. De fet, emoció ve de moviment. Quan tens por, quan tens ràbia, quan tens qualsevol emoció, no? I el no sé com es diu aquell home que estudia la... els canvis facials, no? Qualsevol emoció, doncs podem llegir la cara de les persones i et comporta, doncs, això. Si tens por, doncs s'activen una sèrie de mecanismes al cos. Bueno, és que totes les emocions es manifesten a través del cos, totes.
3: Totalment, que recordem que no està malament, o sigui, les emocions s'han d'experimentar, s'han de sentir, s'han de gestionar, canalitzar, deixar fluir. És que m'agrada molt el que ha comentat la Meritxell, no? Quan has explicat el teu cas, m'agrada molt quan has explicat el teu procés, no? Perquè el que m'estava venint era que és el procés més òptim i més natural que una persona, no? Ha d'aprendre a gestionar en aquest cas un xoc tan important.
0: És que ho fa molt bé la Meritxell.
3: No, és que és veritat, perquè tu parles de que t'has... Hi ha gent moltes vegades que li donen un diagnòstic que òbviament és molt dur, queda anclat, no? En el no pot ser, no vull, no vull morir, no vull viure, vull viure, vull viure, no pot ser, no pot ser, no pot ser, que està molt bé, però s'ha de donar el seu espai, espai de frustració, de ràbia, de plorar, de treure, de tal, i després anem a construir.
2: Clar. I això és una cosa que hem d'aprendre a fer, perquè jo no sabia parar. Sí, que trist que la malaltia m'hagi hagut de parar.
3: T'ha parat la malaltia.
2: I ara sí que he tingut un altre episodi aquest principi d'any per un altre tema i ha sigut molt mental. He fet un burnout neurodivergent, que se'n diu, arrel d'uns fets, vale? d'unes inundacions a casa, i allà vaig petar, però no parlava només d'això. Parlava de que tornava a tenir el sistema molt carregat i que jo necessitava aquesta pausa perquè s'han de seguir alliberant coses, sempre.
3: Sempre.
2: Llavors, ara ho vaig fer, però en altres moments hagués funcionat com sempre i amb un somriure, perquè aquí no passa res, perquè a més, quan portes un projecte així que jo ho considero important, perquè m'ha currat durant 30 anys, hi ha una càrrega emocional darrere, una pressió, i quan ets perfeccionista, que això és una altra
3: un
2: cosa,
3: altre tema.
2: Quan hi ha ràbia enquestada, que no s'ha alliberat perquè no estava permès, perquè les emocions considerades negatives,
0: exacte,
2: no són maques socialment.
0: Sí, sí. N'hi ha que costen més de treure que d'altres.
1: Perquè els draps bruts es renten a casa.
0: Sí, exacte.
2: Això de catifes amb merda sota, perdó de la paraula,
3: n'hi ha molta.
2: N'hi ha massa. S'ha de ventilar una mica més, això.
3: Total, i és el que m'he dit abans, no? Les dones sovint vivim sota molta pressió.
2: Molta.
3: Cuidar, treballar, sostenir emocionalment, i com heu dit, és que això té un impacte brutal, i més en les dones, perquè ho deveu veure, no consultar, principalment dones, o què?
0: Sí,
3: no?
0: I sobretot, també doncs, depèn de l'edat, per exemple, un perfil de dona que en aquest cas veig bastant són dones doncs, iaies, amb mogollon de dolor, però perquè bueno, aquí també entren els límits, no han sapigut mai dir que no, perquè se suposa que jo haig de cuidar els meus fills, haig de cuidar la meva parella, haig de cuidar els meus sogres, ara haig de cuidar els nets, i clar, a mi m'hi venen iaies que em diuen, és que no puc més, doncs digueu, però no poden, no, perquè clar, com vols que els hi digui?
3: Ja, com
0: vols que li digui que no li puc cuidar el net, però és que, estàs, és que bueno, doncs després estan doncs com estan, és una merda, o sigui, no poden sostenir-ho, però no es poden permetre dir que no, o sigui, seria un treball i per sort nosaltres, doncs la nostra generació ja treballem més, perquè hi ha generacions que no es plantegen una teràpia de res, ni perquè no els hi entra, no? I és, hòstia, una càrrega heavy,
2: I a favor del que fem en el centre, és, nosaltres hem sigut fisiorebels, o sigui, el sistema de tants pacients per hora, passar com xurros, això no ens ha agradat mai. Mai. Per això ens hem trobat ara, després d'anys d'experiència, ens hem trobat per fer això, perquè necessitàvem veure la salut d'una altra manera, més enllà, perquè sempre hem vist que el component emocional estava relacionat, i perquè amb les nostres pròpies carns ens han passat coses molt fortes, que han tingut a veure amb la nostra pròpia salut, no?
3: Sí.
2: Això és lo xulo, perquè sabem mirar. Jo sempre dic que els casos complexes que jo tracto ho faig més bé ara, no perquè perquè m'hagi enfocat en estudiar més, això em moriré estudiant, però perquè ho entenc des d'una altra profunditat, perquè m'ha passat a mi.
3: Això és molt important.
1: Clar. Sí, sí. Des
2: llavors,
1: de la pròpia experiència.
2: No em dedicaré a algo que no m'ha passat.
1: Clar. Sí, sí. Quan una persona porta anys convivint amb el dolor, també apareix molt cansament emocional i molta frustració. Com es pot canviar, començar a canviar la relació amb el propi cos? Com ho fem?
0: Bueno,
1: Iris.
0: Pues, treballant, mira, hi ha una part de, jo crec que hi ha una part de coneixement important, o sigui, al final, si jo sé una mica d'anatomia, sé una mica què em passa, sé una mica, sense ser una experta, no? Però per exemple, en aquest sentit, pues, nosaltres tenim avantatge, perquè jo si tinc un dolor al turmell, pues, de seguida sé detectar si pot ser algú greu, si no, que també hi ha una part molt important que parlàvem amb tu abans del dolor, de l'atenció que li doni jo al dolor, no? Hi ha un tio que és psicòleg que es diu David Soho, que diu no és que tinguis mal de cap, perquè el 99% de la població tindrà mal de cap un dia, sinó què fas amb aquest mal de cap, no? Si jo tinc un mal de cap un dia, doncs perquè he estat estudiant o perquè he estat més no que què, o perquè he estat amb molta gent i m'he carregat i ara tinc mal de cap i ja està, doncs això queda aquí. Però si tinc mal de cap, i la meva mare tenia mal de cap, i la meva àvia tenia mal de cap, i no sé què, segurament quan m'arribi el mal de cap ja diré inconscientment, és com, bueno, doncs ja tinc el mal de cap de tothom, no? Llavors, el que passa que és molt difícil trencar aquest bucle, perquè si jo cada dia m'aixeco un mal de genoll o mal de no sé què, doncs com ho faig, no? Clar, des de la ment no es pot, llavors entra aquí doncs la part aquesta de treball emocional i de sistema nerviós, de poder desbloquejar des d'una altra perspectiva.
2: I ser una mica hater amb les xarxes socials, perquè clar, la gent ara busca la informació no només a Google, a ChatGPT, et venen amb diagnòstics de ChatGPT. I amb xarxes socials, no? Perquè tal influencer, tal altre, tal altre, tal altre. Bueno, potser aquella persona s'ha convertit en influencer d'allò perquè allò que ensenya li va anar ben bé ell, però no vol dir que et vagi bé tu.
1: Però clar, ara trencant una mica el tema, què esperem si el president de la Comunitat Canària es va informar pel xat GPT si les rates nedaven? No? Per prohibir que el vaixell aquell s'acostés a les illes. Vull dir, i va fer un decret perquè aquell vaixell no es pogués aturar perquè li va preguntar al xat GPT si les rates nedaven i podien nedar fins a Canàries. Clar, què vols? Ja. Si la gent que se suposa que en sap més que nosaltres fa el pena d'aquesta manera. No hi ha més.
3: Que important és, vivim a l'era de la comunicació. Per tant, està molt bé que tu busquis informació, consultis i tal, però has de saber d'on ve aquesta informació i després contrastar-la i després anar amb experts que puguin analitzar el teu cas en concret. Perquè no tot funcionarà ni tu ets una persona amb el teu microsistema.
0: Però sí que és veritat que al final també moltes vegades dic als pacients, ja no sé ni què m'havies preguntat, em sembla que ens hem anat una mica de mare, però que, o sigui, què podíem fer això? Pues fer les coses diferents, sempre dic. O sigui, al final, si jo sempre faig el de sempre, si m'aixeco igual i faig el mateix cada dia de la vida, el resultat serà el mateix. Llavors, jo a vegades els dic xorrades, mira, t'ha dit una persona, és que si camino em fa mal, mira, això ho explicava l'Arturo Goicoetxea, que és un neuròleg molt divertit, que tenia mal d'esquena, estava fatal, i deia, si caminava per casa em feia mal, però si anava fent saltets, no. Pues tonteries com aquestes, canvia de camí, ves per un altre lloc, les coses diferents et portaran, al final, coses diferents, el que passa que no és tan fàcil, també, perquè hi ha un camí...
2: Sí, és que de fet es diu, no et curaràs fent el mateix que et va portar malaltir.
3: No, heu respost a la pregunta perfecta, us dèiem això, no? Què passa quan hi ha aquest cansament emocional i la frustració? Doncs fes coses diferents. No? Ves, prova diferents coses i sobretot ves una mica també a l'arrel, a la base de tot. I tot és més, tot és molt essencial, no?
2: Exacte.
3: Tenir el sistema nerviós amb calma.
0: I
3: confiar
0: en el propi cos, el nostre cos és una passada.
2: Clar, deixa anar, sí, tios, perquè hòstia, amb un apunt del sistema nerviós en calma, sí, però ha de ser flexible en les activacions. Correcte. És a dir, no el tindrem mai, no serem Buda tot el dia respirant en calma. No, totalment. Hi haurà activacions i el que es tracta és que el sistema nerviós no es quedi enganxat en allà, sinó que sàpiga tornar de manera natural.
3: Clar, perquè la vida t'hi portarà a moments d'estrès.
2: La vida t'hi portarà.
3: I tu has de saber passar per aquell moment d'estrès de la millor manera possible, deixant-lo fluir, però després no enganxar-te i canalitzar.
2: Que és aquí on la gent no sap.
3: Aquí estem, sí senyores. Molt bé, noies, per acabar...
0: Ja està, ja acabem.
1: Que us ha passat
2: ràpid. Quan tornem.
1: Hem de fer segona part i ja pactem-ho des d'aquí perquè ha costat molt quedar.
3: A la nova temporada. Per acabar, què li diríeu a algú que sent dolor físic, sí, però que mai s'ha plantejat ni res de les emocions ni que el context on viu estiguin relacionats, o sigui, algú que us pugui estar escoltant ara mateix, que segur que hi haurà molta gent amb el grat que està dient soy jo, no sóc jo, em passa, què li diríeu a aquestes persones?
0: Bueno, a mi m'ha passat que alguna persona quan he publicat alguna cosa a xarxes que m'escriu, no, però és que jo tinc una lesió, el meu és real, no? Que encara és el que deies tu, que encara estem, que no estem dient que sigui psicològic, és que no estem dient que tu estiguis inventant. Jo els diria que intentin obrir una mica la mirada i que s'atreveixin a jugar una mica i a mirar una mica més enllà del meu genoll o la meva espatlla, perquè al final els protocols per tractar teixits per això no funcionen amb tot, per això ens va així com el cul, amb el dolor, perquè si vas a rehabilitar físio i a tothom li fan la magneta, no sé què, a tothom li fan el mateix, doncs així ens va, perquè és això, o sigui, només de preguntar i de veure qui ets i què t'està passant i en quin entorn t'està passant, i també és veritat que quan ho parlo amb pacients després els hi dius, i la majoria sí que diuen, hòstia, doncs és veritat, no? Que pues ara el meu fill no està passant no sé què, ara sí que veuen que això, que no és bruixeria, que també està guai, però que és això, biopsicosocial, que és més enllà, clar.
3: Tot.
0: Inclús amb la recuperació.
3: I que anar al físio està molt bé, perquè a veure, si tu, és el que diem, no? El físio fa físios convencionals, serveix en part, tinc una dolència, treballo i en aquell moment em soluciona.
2: No,
3: si això em va bé, perfecte, però si ja això és persistent, continua, és greu, s'agrava, analitza el teu context.
0: Clar, sí. Ah, no, sense deixar de mirar la part física.
3: Home, clar, la part física també està bé, perquè un físio al mes és ideal, eh?
0: Ha de contestar ella, eh?
3: Anar al físio un cop al mes?
2: Sí. Com era la pregunta?
0: No me'n recordo.
3: Algú que ens està escoltant, Maricó, que com pot fer per millorar i cuidar la seva salut?
2: Realment acudir a professionals que tinguin una mirada una mica més d'aquesta part més funcional del cos és molt important. Després s'ha d'estudiar el seu cas. I a lo millor és molt senzill i es receteja ràpid o no, i llavors entrarem en una educació sobre aquest dolor i li anirem donant la informació per acompanyar, perquè al final ningú salva ningú, eh? Es salven ells mateixos. Totalment. És a dir, acompanyem fins on se'ns és permès acompanyar, no només des de la competència professional, sinó des de les resistències o no que posi la persona que tens davant, que això és un temazo. Mm-hmm. És un temazo. Mm-hmm. Sí, llavors, bueno, anar ajudant a que vagin entrant en aquesta dinàmica, perquè van descobrint moltes coses i paral·lelament al dolor apareixen canvis a la seva vida que no s'havien plantejat mai.
1: Clar, és que els canvis de vida o quan tens unes rutines molt marcades o quan tens una vida còmoda, que et sembla que és còmoda però que vas afegint sí. pesos, no? Costa molt fer un canvi de vida radical.
0: Clar, clar.
1: Moltíssim, fa por. Clar. El que passa que potser sí que després quan hi ha aquest canvi de vida no te n'adones, però surt l'alegria.
2: O, per exemple, no, jo em torno a posar d'exemple en quan he creat aquest llibre, estava en un moment molt fosc.
1: Sí,
2: estava
1: sí.
2: en aquest moment, però gràcies a aquesta crisi que vaig poder parar, va poder néixer això. Per tant, quan ve una crisi, sí, potser d'entrada fa mal, però després penses, benvingut, perquè això està naixent alguna cosa.
3: Mm-hmm. Ah. Bueno, i que es tracta de reinventar-se constantment, buscar l'equilibri, la
1: sí,
3: vida
1: sí.
3: és així, no? Vull dir, no hem d'enganxar res, però també hem de fluir per la consciència en el que fem.
0: Sí. Però que és fàcil viure el que deies tu, en aquesta falsa comoditat i normalitat. Llavors, quan pots sortir, dius, mare meva, què fotia jo aquí, no? Però bueno, en aquell moment.
1: En quin moment? En quin moment? En quin moment?
2: És brutal.
0: És tant no sé quants anys aquí, mare meva, no? Però bueno, perquè... Bueno, penses que és normal, t'acomodes...
3: Sí, però, i que està molt bé que en espais normals, habituals, en les converses rutinàries que tinguem, parlem de tot això.
1: Ah, sí, tant.
3: Parlem de l'autoconeixement, parlem de com ens sentim, de les emocions, de què ens passa, de què no, perquè fer-ho, no? Fer-ho del dia a dia fa que entris en això,
1: clar,
3: també.
1: Clar.
3: Perquè hi ha molta gent que no hi entra perquè no ho ha parlat mai.
0: No
3: ho ha verbalitzat, no ha parlat de com
2: ens sentim. Hi ha una negació, una negació... Que ara la moda és que tot està a la ment. No, anem a explicar bé això.
1: Clar.
3: No ens anem als extrems.
2: Exacte.
3: Agafem la bo de tot i busquem l'equilibri.
1: Ara estava pensant, no?, que quan nosaltres érem petites, les nostres mares o les nostres àvies, que tenien 30 i pico, 40 a 50 anys les àvies, i les veies... Iaies. I és perquè no parlaven de segons... O sigui, les dones, sobretot, estaven com molt més tancades, no? Uh-huh. I l'altre dia escoltava algú que deia les persones que sigui per feina o sigui pel que sigui, per voluntariat, per amistat, pel que sigui, es relaciona amb gent jove, està com més oberta de ment i té un aspecte molt més jove. El seu aspecte es fa més jove. I jo veig ara les dones que cada vegada et diuen, té 50 anys, i dius, què dius? Està fantàstica, no? O estem superbé. I jo ens veig a nosaltres, o la Meritxell, per exemple, que som del mateix any.
0: No em posis a mi el mateix sac, eh?
1: No, la Meritxell i jo, que som del mateix any.
2: Sí, del
1: 75. I... no tenim res a veure amb aquelles dones de 30 i pico d'anys que estaven recollint-nos a la porta de
2: l'escola.
1: Però
2: possiblement els nostres fills estaran millors, perquè tu hi hauràs posat més consciència.
1: Home,
2: igual que jo, perquè
1: en
2: nosaltres encara hi ha molta ràbia reprimida de les nostres ancestres.
1: Clar.
2: És que això és un altre tema,
1: Això
2: és un altre meló.
1: Està evolucionant i, saber poder explicar, poder fer xarxa, tenir grups d'amics, d'amigues, que cadascú explica la seva i...
3: Totalment.
1: I t'obren la ment.
2: Sí.
1: Compartir, explicar i escolta, que el problema que tu et sembla que tens la cosa més greu del món, segurament el més de la meitat del teu entorn hi ha passat.
0: Clar.
3: I posem consciència en la nostra salut, cuidem-nos nosaltres, perquè som el primer i la base de tot.
1: Clar.
3: Salut, focus, consciència, cuidem-nos.
0: Des de l'amor, no
3: des de l'amor i
0: de
3: fora exigències.
2: Exacte.
3: Des de l'equilibri, però cuidem-nos, perquè altres societats, no?, com moltes vegades l'oriental, ho té molt present, i nosaltres a nivell cultural, això és una... Nosaltres la festa la tenim dominadíssima, l'alcohol i el beure, el celebrar, molt bé, però l'autoconeixement, que ara ens està arribant gràcies a la comunicació, però cuidado des d'un tuan Thomas, no?, perquè no ho compro tot, sinó que ho vinc des d'una cosa més profunda. Cuideu-vos i estimeu-vos. Ens
1: ha passat
3: molt de temps, Això dona per una segona sessió.
0: Total.
3: La tindrem.
2: Encantada.
1: Bueno, noies,
0: moltes
2: gràcies.
1: A
2: vosaltres
1: gràcies.
2: Per donar-nos aquest espai.
1: Super. Gràcies.
0: Gràcies.
3: Merci. Seguim en contacte.
4: Fem i desfem. Què hem après?
3: Bé, arribem al Fem i Desfem d'aquest meravellós programa. Avui ha sigut superintens i interessant, com sempre. Hem parlat del dolor, però des d'un lloc diferent, no només com un símptoma físic que cal fer desaparèixer, sinó com una experiència que també parla de la nostra història, del nostre ritme de vida, de les emocions, de la manera en què habitem el nostre cos. Molt important.
1: Sí, sí, ens emportem una idea important. Escoltar el cos no és un luxe, és una necessitat. I moltes vegades allò que intentem silenciar o aguantar durant molt de temps acaba trobant la manera d'expressar-se físicament. També hem vist que el dolor no sempre té una única causa ni una solució immediata, però entendre'l des d'una mirada més global i humana pot ser un primer pas molt valuós per començar processos de sanació i de benestar.
3: Sí, Mònica, i potser una de les grans reflexions d'avui seria aquesta, no? No som cos ni només emocions, sinó que tot està connectat. Hem d'entendre aquesta mirada integrativa.
1: Sí.
3: La manera com vivim, com ens relacionem, com gestionem l'estrès o com ens cuidem en el nostre dia a dia també té un impacte directe en la nostra salut. Des de Fem el Toc volem continuar generant aquests espais on es pugui posar sobre la taula temes que afecten la nostra qualitat de vida, especialment aquelles que sovint han estat invisibilitzades o poc escoltades, i com hem dit, no, sobretot les dones són les que moltes vegades portem una càrrega molt forta emocional i física dintre dels nostres dia a dies. Moltes gràcies a les nostres convidades per compartir la seva experiència, la seva mirada i aquesta manera tan conscient i tan present d'acompanyar les persones.
1: Sí, i gràcies també a totes les persones que ens escolteu un programa més, que sou el motor de Fem el Toc. Esperem que aquesta conversa us hagi fet reflexionar, però sobretot parar un moment i preguntar-vos com estic realment. Bé, donar les gràcies també a la Meritxell, que ens ha regalat el llibre, el
3: total,
1: seu llibre, el que es diu, espera, que ho tenim per aquí, Apaga la mente en 15 noches, calma tu sistema nervioso y vuelve a dormir.
3: I molt interessant, perquè aquesta guia, i molt, molt interessant tot el que ens explica la Meritxell, perquè està basat també en la seva experiència personal.
1: Exacte, que aquí és on comença a explorar més aquest camp.
3: I no només llavors té tota la part professional que ella pot aportar, sinó és que a més ho ha viscut en primera persona.
1: Quina gent més interessant que tenim a Malgrat.
3: Malgrat de Mar és ric, però vamos, en contingut i en persones i en tot.
1: Sí, és ric en humanitat.
3: Això mateix.
1: Ens trobem al proper Fem el Toc. Cuideu-vos molt.
3: Sí, i sobretot poseu la vostra salut davant.
1: Sí, i exploreu-vos, mireu-vos, investigueu-vos el cos i escolteu-lo.
3: Escolteu-lo, innoveu. Practiqueu i feu de tot.
1: Fins la propera.
3: Ens veiem.
1: Adéu.
3: Adéu.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Carles Donat és el codirector.
7: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini, i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
6: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
8: A la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
6: El 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Els ajuntaments ara poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula també, en aquest cas, la té el Departament de Territori. A la plana internacional, l'Iran ha alertat que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent. El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions de l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents a l'administració Trump fan molt difícil ara per ara un acord. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis al Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis a la zona forestal d'Argentera, Pratdip i Colldejou. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.

Bé, repassem els titulars del dia. Comencen les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia. Els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC a les municipals de 2027. El futsal Malgrat guanya la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala.

0: Són les 7.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.

0: Hola, bona tarda. Arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 25 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. Comencen les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia. Els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC a les municipals de 2027. El futsal Malgrat guanya la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala. Aquest dilluns comencen les obres al carrer Girona, concretament entre les avingudes Mediterrània i Joaquim de Vedruna, per transformar-lo en un corredor verd amb més vegetació i espais permeables que aprofitin millor l'aigua de la pluja. L'actuació es farà en dues fases. La primera afecta el tram entre l'avinguda Mediterrània i Josep Regull i Vilaró i s'allargarà fins al 25 de juliol. La segona començarà el 7 de setembre i arribarà fins a Joaquim de Vedruna, amb previsió d'acabar a finals d'octubre. Els treballs tenen un cost de prop de 248.000 euros i preveuen plantar 67 arbres nous de diferents espècies i més d'un miler d'arbustos per incrementar els espais verds i la densitat arbòria del carrer. També s'instal·larà una nova xarxa de rec. Una altra de les actuacions destacades serà la retirada de part del paviment actual per crear superfícies permeables que permetin filtrar l'aigua de la pluja al subsol i afavorir-ne la reutilització natural. Durant les obres, el carrer Girona quedarà tallat al trànsit en els trams afectats. Els carrers transversals passaran provisionalment a tenir doble sentit de circulació només pels veïns. La vila ja ha formalitzat el Consell Agrari amb el nomenament dels càrrecs que el formaran part durant el darrer ple municipal. Per part de les autoritats polítiques hi haurà l'alcaldessa Sònia Vinyoles, qui assumirà la presidència, i també l'àrea de seguretat ciutadana. A més, hi haurà la regidora de pagesia, Carme Ponsa, i els regidors Jofre Serret, que ocuparà urbanisme, Jordi Lluís Ferrer, medi ambient, i Carme Cernitxaro, promoció econòmica. El Consell Agrari també comptarà amb la presència de Margarita Mora, del PSC, Mireia Castellà, de Junts pel Malgrat, Joaquim Albert, d'Esquerra, Josep Aymeric de Malgrat ens mou, Anna Vega del PP i Enric Zaldo de la CUP. Des de l'Ajuntament també hi participaran dos tècnics que tindran veu però no vot, i són Laia Gómez, que ocuparà l'àrea de medi ambient, i Toni Riera, la de pagesia. Des del sector agrari formaran part del Consell en Joan Font, president de la cooperativa Progrés Garbí, i el seu gerent Xavier Castells. També hi participarà Xavier Fontanet de l'Institut Ramon Turró en representació del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica. A més, hi hauran els pagesos Gerard Font, Ferron Massaguer, Ramon Font, Joan Ona i també David Riba. Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la de conservació de camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'espai agrari de la Baixa Tordera. Durant el debat plenari, el regidor d'Esquerra, Joaquim Albert, critica que ja ha passat un any des de que es va aprovar la creació del Consell i valora que hagués estat una eina molt bona per evitar els problemes i ensurts que s'han tingut amb el sector agrari durant les darreres setmanes.
1: Celebrem, doncs, que per fi posem fil a l'agulla i fem un pas important en aquest Consell Agrari, en el nomenament dels membres d'aquest Consell, però no podem deixar de dir un fet, que el fet és que des de que vam aprovar la posta en marxa d'aquest Consell Agrari fins al dia que celebrem el nomenament dels membres ha passat un any. Com bé han apuntat vostès, el Consell Agrari ha de ser una eina d'escolta activa, una eina per copsar aquelles inquietuds que té el sector agrari i des de les institucions posar-hi remei i buscar solucions i buscar també postures conjuntes davant de certs temes. Clar, tot aquest any que no hem tingut aquest Consell en marxa perquè no s'havien nomenat i que nosaltres hem reclamat en molts de plens i hem criticat perquè percebíem una falta de, com de voluntat o de ganes per tirar endavant aquest Consell Agrari, clar, ens fa portar que potser hem perdut un any, i durant aquest any han passat moltes coses, sobretot els últims mesos a nivell agrari. Hauria estat una magnífica eina ja per copsar realment la visió que tenia tota la pagesia vers el pla de motes de l'ACA, i potser per estalviar-nos més d'un disgust que ens hem endut aquestes setmanes, i sobretot, molt important, per teixir des d'inici, no a toro passat com es sol dir, però des d'inici sí, hi ha una postura conjunta d'Ajuntament i sector agrari de cara a l'ACA a l'hora d'afrontar els projectes que ja s'hi volen desenvolupar.
0: Per la seva banda, la regidora de Pagesia, Carme Ponsa, respon que durant tot aquest any s'ha estat treballant per fer realitat la creació del Consell Agrari.
2: Gràcies, senyor Albert, per les seves aportacions. Sí que és cert que vostè ho ha dit en reiterades ocasions. Nosaltres hi hem posat fil a l'agulla, ho hem estat treballant i, per tant, doncs, ha posat en marxa aquest Consell Agrari, el nomenament dels membres, que per fi avui doncs, és possible. I no li capiga cap dubte que posem fil a l'agulla i treballarem de valent juntament amb el sector, que avui està aquí també representat, i amb vostès mateixos, per tirar endavant aquest Consell Agrari i treballar conjuntament, mà a mà, uns amb els altres, per poder, doncs, tal i com he dit amb la meva intervenció, poder impulsar, entre d'altres, doncs, mesures per promoure el consum de proximitat, facilitar el relleu generacional i fomentar totes aquestes bones pràctiques que tenim en el nostre pla de grau.
0: El nomenament del Consell Agrari va ser aprovat per unanimitat. Més notícies. 21 vots favorables va aconseguir dissabte la candidatura de Sònia Vinyoles per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipals del maig de 2027. La de Vinyoles era l'única candidatura que es va presentar i va rebre el suport unànime de la militància que va participar a la votació. En el transcurs de l'assemblea extraordinària, l'actual alcaldessa socialista va reivindicar la política municipal com una eina de servei públic de proximitat i de transformació positiva de la vida de les persones, i va assegurar que encara aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i experiència després d'un mandat que va titllar d'intens i exigent. L'assemblea extraordinària del PSC de dissabte va comptar amb la presència de Soufiane Laurousi, diputat adjunt de la Diputació de Barcelona. El següent pas serà ara traslladar la proposta de la Federació, a la Federació del Maresme, per tal que la ratifiquin els òrgans nacionals del PSC al juny. I en esports, el futsal Malgrat s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala. L'equip local va empatar a 1 a la semifinal contra el Vall d'Obrega i va aconseguir el passi a la final de la tanda de penals. El futsal Malgrat va tornar a empatar contra el Vilafant a la final. Amb un resultat de 0-0, la Copa també es va decidir a la tanda de penals. A banda de futsal el Malgrat, el Vall d'Obrega i el Vilafant, el Vidreres també va disputar les semifinals de la Copa de Girona, que va tenir lloc al pavelló Germans Margall. La competició estava organitzada per la Federació Catalana de Futbol. Bé, seguim destacant ara informació comarcal, en aquest cas de Palafolls. Aquest divendres els centres escolars de Palafolls de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des de l'any 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'Institut del Municipi per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del poble. A la plaça Popi, els estudiants han participat en una gincama, un intercanvi de cartes en anglès, i fins i tot han après i ballat danses escoceses. I també ens en anem a Tordera, que va acollir amb gran èxit de públic la 6a edició de la Diada de Seguretat i les Emergències, l'esdeveniment que té com a objectiu consolidar el vincle de proximitat entre els cossos d'emergència i la ciutadania, va omplir el matí de diumenge d'activitats didàctiques, exposicions de vehicles i simulacres operatius destinats sobretot a infants i joves. I en clau nacional, el govern aprovarà dimarts en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla de les escoles, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies. En concret, el proper curs 2026-2027 s'incorporaran 1.787 nous docents, personal d'atenció educativa i personal d'administració i serveis. La inversió de 93,5 milions d'euros té com a objectiu abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. A més, vol contribuir a desburocratitzar els centres educatius. Les noves dotacions són majoritàriament per a personal docent, com amb 1.068 places. D'aquests, 400 són per a l'escola inclusiva. De les incorporacions més enllà dels mestres, 272 són per al personal d'administració i serveis i 447 per al personal d'atenció educativa. I també destaquem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UGO, no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. Segons ha avançat la SER i també ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez de la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Bé, moment de repassar la situació meteorològica i ho fem amb el nostre company Lluís Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només quatre núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Bé, i destaquem de moment de parlar de l'agenda d'actes. Aquest dimecres la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió del Club de Lectura amb el llibre Cabell de Gebre, amb la presència de la seva autora, Teresa Sagrera. La sessió, que és oberta a tothom, començarà a 6:45 de la tarda i compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.

Bé, repassem els titulars del dia. Comencen les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia. Els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC a les municipals de 2027. El futsal Malgrat guanya la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
2: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havien 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: La UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
2: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indiquen els informes de la UDEF i el jutge instructor del cas.
1: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona.
2: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
1: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
2: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
6: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
1: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
7: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració del pròxim 30 de maig acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la Terra Ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè en vista el dimarts la temperatura no afluixa, fins i tot encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna núvola del Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes.
3: Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit.
0: En qualsevol cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària ara mateix. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, ens queda, per exemple, parlar de l'autopista C33, on queda lentitud amb aturades a la zona de la Llagosta i de Montcada i Reixac, a causa d'un accident de fa ja una estona en sentit Barcelona, ara ja retirat. En el cas de l'autopista AP7, sobretot el tram sud és el que queda més ple, la zona entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida els Monjos, tot i que de forma fragmentada i intermitent, en sentit Barcelona. En el tram nord, sobretot hi ha intensitat, a la zona de Llinars o de la Roca, però sense aturades. Vies de costa també que es mantenen encara en diferents punts carregades, l'autopista del Maresme, a la zona de Cabrera de Mar, en sentit Barcelona, o la C31 a la Costa Brava, ara ja més puntualment a Santa Cristina d'Aro, en un sentit de Llagostera. Tenim també, en el cas de la Costa Daurada, algunes vies amb encara volum de trànsit, com és la C31, la zona de Cubelles, també la Nacional 340, del punt de l'Arbós, de forma puntual, o la C32, la zona entre Cava i Viladecans, tot plegat en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Ho dèiem en portada, màxima prudència encara a la carretera, especialment després d'aquest cap de setmana llarg que Trànsit qualifica de tràgic. Mont Carvajal.
5: Aquest cap de setmana llarg ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
6: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havien 17 víctimes mortals, l'any passat aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
5: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
6: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
5: També a la P7 hi haurà un carril adicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
0: Precisament el Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat. El 9FM, Guillem Rico.
7: L'Ajuntament del Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de dos motoristes en un mes. El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
8: Ens preocupa perquè la via de carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via que on hi transiten cada setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. He reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que travessa aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
7: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, la UDEF, situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
3: El jutge ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas, que evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, amb la clau amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra. El sumari inclou nous informes policials que insisteixen en el liderar de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. També s'assegura que la direcció de la trama no circumscriuria només a l'oficina, sinó que se desplaçaria a l'entorn del seu domicili per tenir més control de la informació, un espai idoni, diu, per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat.
0: Doncs l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i als informes de l'UDEF. Diu que són conjectures desdibuixades que atribueixi al context polític. Ho ha explicat un portaveu autoritzat per ell, la televisió espanyola.
3: Segons aquest portaveu, Zapatero considera al·lucinants i ridícules les acusacions contra ell. Ha explicat que va cancel·lar la hipoteca de 500.000 d'euros perquè va vendre un habitatge, i ha criticat que la policia no ho digui en el seu informe. D'altra banda, l'expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades, cosa que descarta Pedro Sánchez i es mostra tranquil davant de la imputació de Zapatero.
0: I també la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta, i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats.
3: El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat.
0: Esther Minguell.
9: L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini, i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els 2 darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb diners europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions seran per a la rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català aprovarà demà l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornaran a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Doncs un altre col·lectiu en vaga és el del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
0: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
14: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
15: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
14: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
0: En successos, els bombers han rescatat un home de 70 anys després de caure a una zona de roques a Begur, al Baix Empordà.
3: L'home ha hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat crític.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen també una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau, a la L4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
3: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels efectius, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I un acte vandàlic ha obligat a tancar part de les instal·lacions del camp de futbol Bernat Coll d'Arenys de Mar. S'han buidat diversos extintors d'incendis, els vestuaris i lavabos, i això ha obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui dur a terme la neteja corresponent. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
16: Quan s'han obert les instal·lacions del camp de futbol, s'han trobat diversos extintors buidats als vestuaris, als lavabos, als passadissos i a la infermeria. El regidor d'Esports, Pau Moret, ha explicat que no poden determinar l'hora dels fets, però suposen que s'han produït aquesta matinada de diumenge a dilluns.
17: És una cosa que no té cap sentit, no acabo d'entendre qui pot perdre el temps fent una cosa així, que l'únic que fa és perjudicar pues, a les entitats que faran ús dels vestidors, que ara estaran uns dies sense poder-los fer servir, i a més, és que la persona que ho fa no entén quina finalitat busca, perquè el més normal que li pugui passar és que s'intoxiqui amb aquesta pols, que és tòxica.
16: A hores d'ara es desconeix l'autor o els autors d'aquests fets i s'ha demanat la col·laboració ciutadana per aclarir-ho. La instal·lació no disposa de càmeres de vigilància, més enllà de les que utilitzen els clubs per enregistrar els partits. Des de l'àrea d'esports ja s'havia plantejat instal·lar-ne i després d'aquest episodi es preveu tirar endavant aquesta mesura.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Notícia d'última hora. Sanitat ha detectat un nou positiu d'antivirus entre els espanyols que estan confinats ara mateix al Gómez Ulla. La persona afectada ha estat ja traslladada a la unitat d'aïllament d'alt nivell de l'hospital, en la que també encara hi ha el primer i fins ara únic positiu afectat pel brot detectat a principis de mes en un creuer. Més qüestions. A Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
3: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés de l'ús del català a la capital gironina.
0: Girona FM, Pau Viafanyer.
18: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
19: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
18: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
0: I en territori, el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, al Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar-hi plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
20: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars, però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
21: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20% que s'omplís un 1%, del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
20: En tot cas, un cop el pla estigui en marxa, un cop la quota de terreny que es demana a cada municipi estigui completa, en el cas d'Oló, les 115 hectàrees que comentàvem abans, els ajuntaments tenen la potestat de donar permís o no de continuar ampliant el nombre de camps fotovoltaics que es proposen al municipi. A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
0: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
23: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda d'antiguitats
1: i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
22: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Nou jugadors catalans jugaran, estan cridats a disputar el Mundial de Futbol, que es disputarà als Estats Units, Mèxic i al Canadà amb la selecció espanyola. A més, 8 jugadors del Barça estaran també en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana en aquesta selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol José Luis de la Fuente explica la convocatòria del porter del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues, también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny, amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. El cap de setmana ens deixava la bona notícia de la victòria del Barça a la Champions a Oslo davant l'Olympique de Lió, que guanyava per 4-0. Ahir celebraven aquest títol les jugadores del Barça a l'avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: La mala notícia va ser el descens a segona del Girona. Ara el futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Cárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. A la segona federació, tres equips van assolir l'objectiu. El Sabadell es va classificar com a segon i jugarà el play-off descens sempre amb la tornada a casa. Començarà amb el primer rival, amb el Real Madrid Castilla. L'Europa també es va classificar per aquest play-off, ho va fer com a cinquè i se les veurà en la primera eliminatòria amb el Celta Fortuna. I el Nàstic va aconseguir la salvació. En quant als hoquells patins, el Vilassana aconseguia guanyar el primer partit de les semifinals davant el Palau per 5-1. En el primer partit de la sèrie, el millor de 3, Luchiagudo, Salvanyà, Bea Jaete i Aina Florenza, que va fer 2, van marcar els gols del Vilassana, mentre que Laura Puigveta va anotar el gol de l'honor del Palau. I a la que fa l'hoquei lliga masculina, el Liceo es va classificar ja per les semifinals. Les altres 3 eliminatòries d'aquests quarts de final arriben al tercer i definitiu partit, que jugaran demà dimarts a partir de 8:45 del vespre. Els partits decisius seran Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El 57% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea de Barcelona en l'operació tornada de segona Pasqua. La P7 concentra el gruix de trànsit lent amb retencions entre Vilafranca i Martorell en sentit nord, amb talls de trànsit entre Olèrdola i Santa Margarida i Els Monjos, on hi ha hagut un accident també a l'institut amb aturades a l'autopista entre Cardedeu i Llinars del Vallès. I els activistes de la Global Sumut Flotilla denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol, diuen. No ha explicat avui en declaracions a la xarxa Pau Pérez, que és portaveu i voluntari.
2: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
1: De fet, en un comunicat que han fet públic aquest matí, els activistes han declarat que fins i tot han patit agressions sexuals durant la seva detenció. Més temes. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus en una de les persones que estaven en quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els 14 espanyols a bord de l'Ondius van arribar, recordem-ho, diumenge 10 de maig, on han estat aïllats en estrictes mesures de seguretat i seguiment, com el que ha permès localitzar aquest positiu després de fer-se una prova PCR. I el Ministeri de Transports ha adjudicat el contracte per la redacció de l'estudi informatiu per la implantació d'una via quàdruple al tram de Castelldefels al Prat i l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat del tram al Prat-Sants. L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i formar part d'aquest pla de rodalies. I la campanya de sega del cereal ja està en marxa a les comarques de Ponent. En concret, ja s'han començat pels cultius de secà al Fes, on la calor de la darrera setmana ha accelerat l'inici dels treballs. Les xifres són similars a les de l'any passat. Ja superen, podríem dir, els 4.500 quilos l'hectàrea gràcies a les abundants pluges de l'hivern. Si bé la calor de l'abril va posar en alerta els pagesos per la possibilitat que el cereal quedés afectat, finalment no ha estat així i el preu rondarà els 200 euros la tona. Darrer punt, Los Chunguitos actuen a Barcelona avui. La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Rasmatàs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. Hi ha intensitat a la xarxa i alguns punts amb retencions. Entre els incidents més destacats cal citar un accident a la C58 que ha obligat a tallar dos carrils i ha provocat retencions entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També s'han registrat 4 quilòmetres de cues a la C33 entre aquests dos punts. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació, els ERO's, els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos de 2026. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment d'expedients d'extinció, els més durs, que ja comporten tancaments de plantes. Rashid Khurum, economista consultor, en estratègia empresarial i anàlisi, en parla a la xarxa.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Encara a l'àmbit econòmic, el Banc Sabadell abonarà un dividend extraordinari de 50 cèntims d'euro per acció un cop tancada la venda de la seva filial britànica a TSB per 2.863 milions de lliures esterlines, uns 3.000 milions d'euros. L'ingrés dels accionistes es formalitzarà el proper 29 de maig. Els sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per aquesta setmana i que havia d'arrencar demà dimarts. Segons s'expliquen, la direcció del cos hauria acceptat ja algunes demandes dels representants dels treballadors. Els sindicats demanen que Interior doni llum verda a una proposta de complement retribuïts als mateixos imports que els Mossos per als festius assenyalats, caps de setmana o assistència a citacions judicials. I un acte vandàlic ha obligat a tancar part de les instal·lacions del camp de futbol Bernat Coll d'Arenys de Mar. S'han buidat diversos extintors d'incendis a vestuaris i lavabos i això ha obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui fer una neteja, la neteja corresponent en aquest espai. Els Mossos estan investigant l'autor dels fets.

Bé, repassem els titulars del dia. Comencen les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia. Els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC a les municipals de 2027. El futsal Malgrat guanya la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona a l'operació Tornada de Segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. La mobilitat registrada ha estat un 2% superior a la mateixa operació especial de l'any passat i un 8,4% superior al 2024. Tot i això, les retencions totals s'han reduït un 11% respecte a anys anteriors. Enguany, el pic màxim de retenció ha estat de 39 quilòmetres, un 27% inferior a anys anteriors, que va ser de 54. Durant aquest pont, malauradament, han mort 5 persones a les carreteres catalanes, 3 de les quals eren motoristes. I el govern aprovarà demà el Consell Executiu de l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arribarà el mateix dia, demà, que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Esther Niubó és consellera d'Educació.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
1: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat avui un nou cas positiu d'antivirus entre les persones que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es tracta d'un contacte estret identificat dins del seguiment activat pel brot al creuer Ondius. La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar i el positiu s'ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics. I 7 de cada 10 gironins canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. Tot i així, la dada del 24% de gironins que mantenen el català està per sobre de dades d'altres comarques de Girona. L'enquesta també exposa que un 94% de la població entén el català i prop d'un 60% el fa servir com a llengua única. I Premià de Mar es prepara pel rebombori. 3 dies de cultura popular compliran carrers de foc, música i cercaviles. Serà del dia 5 al 7 de juny. És tot. Molt bona nit i fins demà.

0: Hola, bona tarda. Arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 25 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. Comencen les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia. Els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC a les municipals de 2027. El futsal Malgrat guanya la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala. Aquest dilluns comencen les obres al carrer Girona, concretament entre les avingudes Mediterrània i Joaquim Abadà Vedruna, per transformar-lo en un corredor verd amb més vegetació i espais permeables que aprofitin millor l'aigua de la pluja. L'actuació es farà en dues fases. La primera afecta el tram entre l'avinguda Mediterrània i Josep Regull i Vilaró i s'allargarà fins al 25 de juliol. La segona començarà el 7 de setembre i arribarà fins a Joaquim Abadà Vedruna, amb previsió d'acabar a finals d'octubre. Els treballs tenen un cost de prop de 248.000 euros i preveuen plantar 67 arbres nous de diferents espècies i més d'un miler d'arbustos per incrementar els espais verds i la densitat arbòria del carrer. També s'instal·larà una nova xarxa de rec. Una altra de les actuacions destacades serà la retirada de part del paviment actual per crear superfícies permeables que permetin filtrar l'aigua de la pluja al subsol i afavorir-ne la reutilització natural. Durant les obres, el carrer Girona quedarà tallat al trànsit en els trams afectats. Els carrers transversals passaran provisionalment a tenir doble sentit de circulació només pels veïns. La vila ja ha formalitzat el Consell Agrari amb el nomenament dels càrrecs que el formaran part durant el darrer ple municipal. Per part de les autoritats polítiques hi haurà l'alcaldessa Sònia Vinyoles, qui assumirà la presidència, i també l'àrea de seguretat ciutadana. A més, hi haurà la regidora de pagesia, Carme Ponsa, i el regidor Jofre Serret, que ocuparà urbanisme, Jordi Lluís Ferrer, medi ambient, i Carme Cernicharo, promoció econòmica. El Consell Agrari també comptarà amb la presència de Margarita Mora, del PSC, Mireia Castellà, de Junts pel Malgrat, Joaquim Albert, d'Esquerra, Josep Aymeric de Malgrat ens mou, Anna Vega del PP i Enric Zaldo de la CUP. Des de l'Ajuntament també hi participaran dos tècnics que tindran veu però no vot, i són Laia Gómez, que ocuparà l'àrea de Medi Ambient, i Toni Riera, la de Pagesia. Des del sector agrari formaran part del Consell en Joan Font, president de la cooperativa Progrés Garbí, i el seu gerent Xavier Castells. També hi participarà Xavier Fontanet de l'Institut Ramon Turró en representació del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica. A més, hi hauran els pagesos Gerard Font, Ferran Massaguer, Ramon Font, Joan Ona i també David Riba. Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la de conservació de camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'espai agrari de la Baixa Tordera. Durant el debat plenari, el regidor d'Esquerra, Joaquim Albert, critica que ja ha passat un any des de que es va aprovar la creació del Consell i valora que hagués estat una eina molt bona per evitar els problemes i ensurts que s'han tingut amb el sector agrari durant les darreres setmanes.
1: Celebrem, doncs, que per fi posem fil a l'agulla i fem un pas important en aquest Consell Agrari, en el nomenament dels membres d'aquest Consell, però no podem deixar de dir un fet, que el fet és que des que vam aprovar la posta en marxa d'aquest Consell Agrari fins al dia que celebrem el nomenament dels membres ha passat un any. Com bé han apuntat vostès, el Consell Agrari ha de ser una eina d'escolta activa, una eina per copsar aquelles inquietuds que té el sector agrari i des de les institucions posar-hi remei i buscar solucions i buscar també postures conjuntes davant de certs temes. Clar, tot aquest any que no hem tingut aquest Consell en marxa perquè no s'havien nomenat i que nosaltres hem reclamat amb molts de plens i hem criticat perquè percebíem una falta de, com de voluntat o de ganes per tirar endavant aquest Consell Agrari, clar, ens fa portar que potser hem perdut un any, i durant aquest any han passat moltes coses, sobretot els últims mesos a nivell agrari. Hauria estat una magnífica eina ja per copsar realment la visió que tenia tota la pagesia vers el pla de motes de l'ACA, i potser per estalviar-nos més d'un disgust que ens hem endut aquestes setmanes, i sobretot, molt important, per teixir des d'inici, no a toro passat com es sol dir, però des d'inici sí, hi ha una postura conjunta d'Ajuntament i sector agrari de cara a l'ACA a l'hora d'afrontar els projectes que ja s'hi volen desenvolupar.
0: Per la seva banda, la regidora de Pagesia, Carme Ponsa, respon que durant tot aquest any s'ha estat treballant per fer realitat la creació del Consell Agrari.
2: Gràcies, senyor Albert, per les seves aportacions. Sí que és cert que vostè ho ha dit en reiterades ocasions. Nosaltres hi hem posat fil a l'agulla, ho hem estat treballant i, per tant, doncs, ha posat en marxa aquest Consell Agrari, el nomenament dels membres, que per fi avui doncs, és possible. I no li capiga cap dubte que posem fil a l'agulla i treballarem de valent juntament amb el sector, que avui està aquí també representat, i amb vostès mateixos, per tirar endavant aquest Consell Agrari i treballar conjuntament, mà a mà, uns amb els altres, per poder, doncs, tal i com he dit amb la meva intervenció, poder impulsar, entre d'altres, doncs, mesures per promoure el consum de proximitat, facilitar el relleu generacional i fomentar totes aquestes bones pràctiques que tenim en el nostre pla de grau.
0: El nomenament del Consell Agrari va ser aprovat per unanimitat. Més notícies. 21 vots favorables va aconseguir dissabte la candidatura de Sònia Vinyoles per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipals del maig de 2027. La de Vinyoles era l'única candidatura que es va presentar i va rebre el suport unànime de la militància que va participar a la votació. En el transcurs de l'assemblea extraordinària, l'actual alcaldessa socialista va reivindicar la política municipal com una eina de servei públic de proximitat i de transformació positiva de la vida de les persones, i va assegurar que encara aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i experiència després d'un mandat que va titllar d'intens i exigent. L'assemblea extraordinària del PSC de dissabte va comptar amb la presència de Soufian Laurousi, diputat adjunt de la Diputació de Barcelona. El següent pas serà ara traslladar la proposta de la Federació, a la Federació del Maresme, per tal que la ratifiquin els òrgans nacionals del PSC al juny. I en esports, el futsal Malgrat s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala. L'equip local va empatar a 1 a la semifinal contra el Vall d'Obrega i va aconseguir el passi a la final de la tanda de penals. El futsal Malgrat va tornar a empatar contra el Vilafant a la final. Amb un resultat de 0-0, la Copa també es va decidir a la tanda de penals. A banda de futsal el Malgrat, el Vall d'Obrega i el Vilafant, el Vidreres també va disputar les semifinals de la Copa de Girona, que va tenir lloc al pavelló Germans Margall. La competició estava organitzada per la Federació Catalana de Futbol. Bé, seguim destacant ara informació comarcal, en aquest cas de Palafolls. Aquest divendres els centres escolars de Palafolls de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des de l'any 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'Institut del Municipi per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del poble. A la plaça Popi, els estudiants han participat en una gincama, un intercanvi de cartes en anglès, i fins i tot han après i ballat danses escoceses. I també ens en anem a Tordera, que va acollir amb gran èxit de públic la 6a edició de la Diada de Seguretat i les Emergències, l'esdeveniment que té com a objectiu consolidar el vincle de proximitat entre els cossos d'emergència i la ciutadania, va omplir el matí de diumenge d'activitats didàctiques, exposicions de vehicles i simulacres operatius destinats sobretot a infants i joves. I en clau nacional, el govern aprovarà dimarts en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla de les escoles, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies. En concret, el proper curs 2026-2027 s'incorporaran 1.787 nous docents, personal d'atenció educativa i personal d'administració i serveis. La inversió de 93,5 milions d'euros té com a objectiu abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. A més, vol contribuir a desburocratitzar els centres educatius. Les noves dotacions són majoritàriament per a personal docent, com amb 1.068 places. D'aquests, 400 són per a l'escola inclusiva. De les incorporacions més enllà dels mestres, 272 són per al personal d'administració i serveis i 447 per al personal d'atenció educativa. I també destaquem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UGO, no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. Segons ha avançat la SER i també ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez de la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Bé, moment de repassar la situació meteorològica i ho fem amb el nostre company Lluís Mipérez. Bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només quatre núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Bé, i destaquem moment de parlar de l'agenda d'actes. Aquest dimecres la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió del Club de Lectura amb el llibre Cabell de Gebre, amb la presència de la seva autora, Teresa Sagrera. La sessió, que és oberta a tothom, començarà a 6:45 de la tarda i compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.

Bé, repassem els titulars del dia. Comencen les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia. Els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC a les municipals de 2027. El futsal Malgrat guanya la Copa Girona de Veterans de Futbol Sala.